0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: that.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui

0: Escoltes i cas.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folclore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folclore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions, i això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan, tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que, amb l'edat, les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu... Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. Hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
1: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Festa.
1: Jordi?
3: Digues.
1: Ep.
3: Sento veus.
1: Ep. Què són aquests sorolls?
3: Tu,
1: què és això? Què són aquests cops?
3: Ets tu?
1: Ep.
3: Sí.
1: Jo no estic fent res. Què dius?
3: És que porto els cascos posats. Sí, noi, ho sento. Sí.
1: Punyeta, així no podem anar enlloc, eh? Mare de Déu. Què feies?
3: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues i m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen... Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes,
1: sí,
3: hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mort i que els vius, sí, ho hem de gestionar d'alguna manera.
1: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat. Probablement. Què passa...
3: Pel·lícules i sèries.
1: Després, eh?
3: Sí.
1: No, pel·lícules ara, com... però abans novel·les i teories, i de fet, la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat, s'ho han explicat, han intentat buscar algun tipus d'explicació al respecte, oi?
3: Sí, pel·lícules com Ghost, allà amb el fang.
1: Per exemple, sí, home. I tantes, eh? Tantes i tantes.
3: Sí, d'altres. No m'ha vingut aquesta al cap, no sé per què.
1: Què seria del gènere del terror sense algunes d'aquestes històries, eh?
3: Exacte. Fixa-t'hi que tot molt humà. Com sempre, ens rematem a la consciència humana per intentar recuperar la memòria d'aquells éssers que ja no hi són.
1: I
3: és clar, i com ho fas? Doncs mira, quan es moren, o no, quan es morien abans, ara també, els hi retem homenatge, no? Els hi fem un últim homenatge. I en aquelles èpoques passades, doncs, per exemple, se'ls adornava, se'ls hi donava armes perquè poguessin continuar el seu viatge en una altra vida. Fins i tot se'ls hi donava una moneda que se'ls hi posava aquí als ulls perquè poguessin passar a l'altre món, que això es dedicava a fer això a Caron.
1: Per travessar l'Hades, justament, no? Cap a l'Hades, oi? Sí.
3: Doncs els hi donaven monedes, per pagar a Caron. Els hi posaven roba, els vestien, o els posaven fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
1: Ah, com per tornar a néixer allà, diguem.
3: Sí, això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
1: I però... sempre cap per munt, mirant el cel, diguem. També.
3: N'hi ha que miren al cel, n'hi ha que miren de costat, en altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
1: A una transcendentalitat, alguna determinada...
3: Exacte.
1: Altra realitat, diguem-ne, no?
3: Sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, que això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules. Aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
1: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
3: Sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És als Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York. on hi ha tota una sèrie doncs, de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. Ah. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí, realment, això es torna molt mediàtic. Uh-huh. I aquestes germanes, fins i tot, acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent, doncs, un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
1: Mitjans del segle XIX, això?
3: Mitjans del segle XIX, sí, sí. Època victoriana.
1: Sí, sí.
3: Ens hem d'imaginar, també, que en aquest moment que s'arrela tant, doncs, és perquè doncs, es viu un moment d'una doncs, crisi, forta crisi de fe i, fins i tot, una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques que canvia el paradigma. Molta gent busca doncs, una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
1: Clar.
3: És a dir, amb l'Església
1: sí, vincula més individual...
3: amb una espècie d'ésser. Sí.
1: Exacte. Sí, entenc. Clar. Sí, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
3: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior, que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix doncs, amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts, i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els hi donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
1: Una determinada esperança, dir, diguem, no?
3: Sí, dir... sí estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant.
1: Clar.
3: També els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni a mi això, com apretar el botó off, s'ha acabat.
1: Clar.
3: No, tenim aquesta por doncs, de que
1: duri una mica més.
3: Continuem en un altre lloc, sí, home.
1: De fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un viatge pràcticament arbitrari. Això és un... és pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
3: Exacte, però sí, això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema. No, al contrari. Molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats. Pensa que és un moment en què hi ha el farraciment, doncs el ferrocarril, el telègraf. Doncs,
1: fins i tot classes benestants,
3: Sí, sí, sí, tant i tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
1: Es posa de moda, diguem.
3: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fent molt el zoom de l'època.
1: Exacte, o sigui que aconsegueixen una via, un canal de comunicació,
3: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle,
1: sí, tant.
3: Que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència.
1: Sí, senyor.
3: Doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre vessant. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
1: Fixa't tu. Sí, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
3: Exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
1: Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
3: I a qui no li agrada?
1: Efectivament.
3: Qui no ha sentit mai, qui no ha vist mai una cosa estranya? Que has sentit alguna vegada? Heu sentit a vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa, vaig sentir el meu nom.
1: Ah, però sí?
3: Sí, és producte del meu cervell, que simplement
1: clar,
3: és això.
1: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
3: Sí.
1: Fem una cosa. Deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
1: Convidat resident, bueno.
4: Sí, sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
1: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus, això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de context context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial.
4: Sí.
1: Com es vivia tot això? Què ens
4: dius? Sí. Està fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa. I aquí he de dir que, ostres, hi ha nivell, eh?
1: Sí? Sí, hi ha gènere.
4: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic. O sigui, aquí
1: home, és que, clar, és un temàs, és un temàs.
4: Primera divisió, gairebé diria Champions, eh?
1: Caram, home, és normal, sí. És que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes. Per tant, sí, ja pertoca. A sí, veure, digues.
4: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les sí. persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
1: Fixa't.
4: Primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses
1: sí,
4: que considerava estafes.
1: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
4: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls. És així,
1: llavors no hi havia manera, llavors, eh?
4: Sí, va, si voleu, bueno, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
1: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però sí. Ja no hi és, diguem.
4: Hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que he trobat de Houdini, que és que va pactar amb la seva dona un missatge en clau. I li va dir que, mira, que si el dia que em mori, si des de l'altra banda veig alguna opció de contactar, jo et faré arribar aquest missatge. I durant 10 anys...
3: Interessant.
4: Sí, durant 10 anys molts mèdiums van intentar contactar amb l'esperit de Houdini per veure si podien rebre aquest missatge per la seva dona i no...
1: No hi va haver manera.
4: No va arribar, no feia, comunicava.
1: Ostres.
3: Però més que algú d'algun mèdium segurament va fer servir l'ànima de Houdini per parlar a través del mèdium, segurament.
1: Bueno, però esclar, sí, potser sí. Houdini no tenia cobertura i clar, llavors...
4: Sí.
1: A vegades passa això.
4: Us deia abans que he trobat noms de primera divisió relacionats amb el món de la mediumnitat i aquestes coses. Un altre no és tan popular. Hem parlat de Charles Richet.
1: No em sona.
4: Potser no us sona, eh? Aquest senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
1: Ah, Déu-n'hi-do, caram.
4: Per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir la anafilaxi.
1: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
4: sí,
1: no?
4: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums. I creia sí. molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
1: Home, sí, esclar, i tant. Això...
3: Jo he vist els caçafantasmes.
1: Sí, home, caçafantasmes jo crec que és de les primeres pel·lícules...
4: Ho representen com un moc que té resposta
1: sí.
4: emocional. És,
1: sí.
4: és la imatge que tenim.
1: Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però...
4: Clar, l'ectoplasma... Sí, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
1: Val. I que era una substància, una cosa una orgànica, diguem-ne.
4: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
1: Ah, val.
4: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
1: Ah-ha.
4: I el tio estava convencidíssim que això era veritat.
1: Sí.
3: Jo estic refredat, això no compta, no?
4: Bueno, no. Mm. Bueno, va, després veurem que si quan faci
1: una mica...
4: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, bueno, basaven molta part del seu show en l'emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms. Eva Carrier, Eusebia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria una mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
1: Se suposa que aquestes persones eren mèdium
4: sí.
1: i feien espiritisme. Eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
4: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma, que generava, podia produir cares que parlaven.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Així, en general, Pont tenia una que era molt especialista en invocar l'esperit un esperit que es deia Bienboa.
1: Bienboa.
4: Que era l'esperit d'un turc, així amb barba. Uh-huh. Que...
3: Hauria dit un portuguès, sí, sí, sí. Amb aquest nom hauria dit portuguès.
4: Sí. Doncs Eva Carriera era especialista en invocar Bienboa i que es materialitzés a les seves sessions. Okay. Eusebia Palladino era especialista en materialitzar tentacles.
1: Bueno.
4: Tentacles que després, durant les sessions, tocaven les cames de la gent i els agafaven. I Marjorie Crandon també una mica pel tema. Aquí, dic, Harry Houdini es va dedicar a analitzar aquestes coses. Va descobrir que Bienboa, bueno, era un maniquí bastant lamentable.
1: Yeah.
4: O, en algunes ocasions, era l'assistent personal de... diguem-li assistent personal d'Eva Carrier.
1: Perquè, que feia de les seves,
4: sí,
1: diguem.
4: Houdini es va adonar que Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
1: Ah, esclar.
4: Si no hi era, llavors, no hi era.
1: Necessitava un compinche per poder fer-ho i no hi era. Clar.
4: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
1: Clar, i això va descobrir Houdini, llavors, perquè clar, si representava que aquestes persones les contractaves venint a casa, o tu anaves a casa d'elles i es feien aquesta mena de joc de llums,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: i d'espectacle.
4: En el cas d'Eusebia Palladino van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
1: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... Si s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
4: Sí, va, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
1: No sé, eh?
3: Ja, és guapo, eh?
4: I poses unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
1: Una cosa arregladeta. Va, no sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
3: Sí, sí.
4: Sí, potser aquest era el problema. Però bé, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
1: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no el va aguantar fins al final, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Jordi, una cosa, el tema de... Digues. No sé si tu has mirat últimament això per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh? És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent, doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem, entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són només aquí, al món occidental, sinó que passa també en altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
3: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a tal.
1: Segurament, sí.
3: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps. Perquè deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 97, 98, 99%.
1: Clar.
3: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer.
1: Clar.
3: Es genera una sèrie de neurotransmissors, tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap d'alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
1: sí, no és immediat,
3: moment,
1: eh?
3: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
1: Clar. Associar-ho amb alguna cosa més o menys, diguem-ne, mundana o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
3: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment l'experiència propera a la mort és diferent per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum solen ser, doncs, en la cultura cristiana, els àngels, Jesús, que ens ve a buscar.
1: S'associa a figures tot, divines, no?
3: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi, el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de paper, els papers, i el jutge, o allà també n'hi diuen Yamrach, sí, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error,
1: Encara no et toca,
3: el teu nom,
1: sí, no és el teu moment. Et
3: tornem.
1: Fa pensar en la pel·lícula que hi ha Beetlejuice, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no? Sí, sí.
3: Sí que ho sembla. I ells ho viuen una mica més burocràtic tot, burocràtic i judicial. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Imagina't, on allà els hi fan un judici moral i miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
1: Esclar, sí, allò de si et toca si et reencarnaràs en un cuc o en un rei,
3: Exacte, si, a veure, si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars, i a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen, doncs, un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques que són, doncs, àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directa, diu així, com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Però tot sempre és molt... En aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig,
1: Judicis, ja veig
3: veure com ho has fet, perquè això preocupa.
1: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no, també?
3: Exacte. On anem ara de cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Els esperits que els venen a buscar, doncs, són animals o guies, que són, doncs, tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra, doncs, sol ser una frontera física. Doncs pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses, ja no tornes. Imagina't, Per tant, l'experiència per a la mort té molt a veure amb la cultura on vius tu.
1: I tant, sí, pel que explica, sí. És a dir, segurament la visió, o el que veu el cervell en aquest estat d'hipòxia extrema i de, com deies tu, no?, en un moment en el que el cervell no està en una situació basal normal, sinó que ha de fer uns processos que segurament no tenim ni tan sols clars quins són, no? Però després nosaltres, quan aquestes persones que, entre cometes, retornen, fent un abús de llenguatge, ho interpreten el que han vist o viscut en base a la seva experiència quotidiana, no? El que han viscut culturalment a la seva vida, no?
3: Exacte, i això està molt, molt estudiat últimament, aquestes experiències.
1: Cal dir que molts també acaben coincidint amb que aquesta mena de transcendentalitat els hi canvia la vida, no? Que a partir de llavors viuen més intensament, etcètera, no?
3: N'estic segur, mi segur que em canviaria la vida. I si vius una cosa d'aquesta, t'ha de canviar la vida, segur. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
1: Però clar, bé, perquè no el teu dia a dia, és a dir, difícilment és pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
3: sí,
1: no?
3: Sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en voga, i sobretot com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients.
1: Sí.
3: I els pacients els hi expliquen, i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que tenen com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
1: Sí.
3: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè ja, com que hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No és com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar, però sí que també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
1: Dimensions, no?
3: Sí, dimensions, exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
1: Està clar. Sí, claríssim.
3: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
1: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
3: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
1: Sí.
3: Però, esclar... Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant, amiga, en castellà es diu xurros com merines.
1: Sí, senyor.
3: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient, i que són coses que no he vist.
1: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que... cert moment varen donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, sí. No? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Mm. Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
3: I té a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
1: Clar, això, Albert...
3: una persona molt convincent.
1: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle XIX ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
4: Sí, sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran encara camí i el camp per córrer que té la neurobiologia. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell ha caducat, perquè és un camp que avança molt ràpid, i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
1: Per tant, hi cap tot. Com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
4: Sí. Però bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar l'aposta.
1: A veure, sorprèn-nos.
4: Michael Faraday.
1: Home, caram, que són paraules majores, eh?
4: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
1: És un top, eh?
4: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps, i crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses, i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
1: Ah, home, importantíssim, això.
4: Que ara podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us pensaríeu.
1: La Ouija també és tamàs, eh?
4: Sí,
1: és un
4: tamàs. Sí. El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i els hi va donar a cadascú un d'ells una d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritista d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie.
1: Com va sortir la cosa?
4: No va passar mai que fos la taula que es movia.
1: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
4: Sí, i aquí aquests experiments són una mica el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre tamàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
1: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
4: Sí, i després també? Sí, després per rematar-ho he trobat un article molt interessant en positiu respecte d'això, que és bastant curiós.
1: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema de que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de, ho diria clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que a més són una mica incoherents. Si li poses una mica de lupa, t'adones que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
3: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. La supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
1: És transcendental,
3: diferent.
1: No?
3: Sí, en un altre, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li posa aquest nom de ciència, que és que estan en d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
1: Que no es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència, i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és. Ni,
3: esclar, esclar. Hi ha unes coses que em pregunto, que m'he preguntat jo. Dic si, si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter?
1: Ah.
3: És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat?
1: És
3: perquè
1: veritat?
3: Es veu que mèdicament doncs, el teu cervell no està bé i la teva consciència doncs, té fallades.
1: Clar.
3: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
1: Clar,
3: aleshores...
1: el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui,
3: no,
1: podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
3: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
1: Perquè... O sigui, el teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
3: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap doncs, que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
4: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. Ja, d'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910, n'hi ha un munt. I, com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
1: Clar.
4: I els missatges deixen de ser coherents perquè, bé, us heu imaginat gent amb poca llum i que de cop et canvien un tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs, però els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima reacció muscular dels participants, i va descobrir que tot era, diguem, que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos, i aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és això que...
1: Sí, involuntari, que fan... no?
4: Inconscient. El 2012 hi va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
1: Sí, bueno, si ells ho van prendre seriosament, eh? Sempre hi ha algú que ho intenta.
4: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Coudier, sempre els noms en francès se m'atreveixen una mica, però bueno.
1: Sí, ho hem notat.
4: Passa res. Els francesos també mereixen la nostra estima.
3: Des d'aquí una salutació.
4: Sí. L'experiment era molt simple. És que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després els hi feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
1: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
4: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
1: Amb la Ouija.
4: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
1: I això?
4: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això, feien la pregunta... I després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. O sigui, era Ouija a dos, un duo. I l'altra persona...
1: Com a mínim. O sigui, tu sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
3: És com tenir una parella al Trivial.
4: Sí, l'altra persona...
1: Això.
4: L'altra persona, diguem, que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
1: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
4: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força
1: sobre el got o sobre l'aparell
4: de la Ouija. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
1: Yeah.
4: I això generava una atmosfera...
1: Un estat mental de tots, no?
4: Un estat. I després deixaven... Bueno, això ho feien alguna vegada, la Ouija, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això no ha fet res, això respost, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts, el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
1: Més alt, amb Ouija que sense.
4: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer que... evidentment, quan no movien la peça ells, eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que inconscientment els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: Molt bé.
1: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé
4: sí,
1: neurològic.
4: Ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
1: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
4: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar en els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència, i la forma com processen alguns dels seus records.
1: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun?
3: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí. Que es diuen doncs, els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, l'AWARE 2. Són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, el Regne Unit,
1: sí.
3: I aquests hospitals doncs, estaven tenint la sala de reanimació amb objectes dins la sala, posats expressament, per veure si realment doncs, les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
1: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
3: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs aquests científics van posar tota una sèrie de targetes amb símbols molt vistosos,
1: sí.
3: Enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. S'ha de dir que de tots la gent que va entrar allà en reanimació, en parada cardiorrespiratòria,
1: sí.
3: I van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure aquestes targetes, a pesar de que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
4: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes.
3: En aquell moment, com t'has de fixar en aquestes coses? L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació, sense activitat cerebral, no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral, no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat. Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això, i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons, i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells, que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res,
1: a
3: pesar que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos, no ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
1: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament. Per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, eh? Arriba el nostre home orquestra de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants, Xavi Gorro. Il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal? Com estàs, Xavi?
5: Hola, què tal? Molt bones. Invents?
1: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
5: Avui començarem amb una prèvia.
1: A veure.
5: perquè vosaltres al principi del programa heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
1: sí.
5: No?
1: Vale. Sí.
5: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa. Si et sembla, us explico un cas. I bàsicament estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i en, sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa edat mitjana, alta edat mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap avall.
1: Sí, ara que dèiem abans, sí, sí.
5: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions o que...
1: Fixa't.
5: Potser eren vampirs. Ojo.
3: Ep.
1: Home, esclar.
5: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
1: Això vol dir que, perquè clar, i cap a baix, perquè si es despertaven,
5: clar, no poguessin
1: sortir més aviat.
5: Clar.
1: Clar.
4: O perquè no es giren.
1: Si haguessin d'escapar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt. Digue.
5: Exacte, i sortissin a la Xina i que es, fotin, que es fotin ells.
1: Això ho feien,
5: bueno,
1: eh?
5: Bueno, clar, això, un moment, si la Terra és rodona sí que hi ha a la Xina, però si és plana te'n vas a la merda.
1: No ho sé, no ho sabem, això.
5: Que causa...
1: No, està clar. Això algun dia ja veurem veure si arribem a alguna conclusió, no sé clar. Quan, eh? Però... Sí.
5: Algun dia s'ha d'estudiar, això.
1: Però explica, explica. Així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca
5: sí.
1: Terrosa.
5: Sí,
1: diguem.
5: Bàsicament
1: això...
5: Això
1: es devia dir així.
5: Sí, exacte. Bàsicament, alguns era per motius per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè consideraven que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
1: caram.
5: I que aquests, veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
1: Però...
5: Jo entenc que viu, pobre home.
1: Però tot plegat, amb quin objectiu, diguem?
5: Pues per castigar-lo. Segur que el van enterrar viu cap per avall. Castigar. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
1: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
5: Sí, sí. Pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant, pensaven que potser era un ésser estrany i la
1: clar,
5: van castellar així.
1: Fiquem.
5: Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada, no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, doncs tallava el coll.
1: Sí, això
4: havia quedat abans. Podríem haver tallat abans, també.
5: Sí, la veritat és que sí.
1: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
5: Segurament, ho fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid, que viene el vampiro.
1: Ràpid, i posa la falsa aquí.
5: Sí, exacte. Cas,
1: sí, això si no va a
5: Google, veieu, veureu les imatges, estan allà ben fetes.
1: Ah, hi ha la foto.
5: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, la van escalar uns arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una mena de fals, allà.
1: Tot plegat una mena.

0: que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals, la cosa és bastant tèrbola. En els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
1: Tenim audiència animalista, Xavi, el tanto.
0: No, espera, però s'enfadaran molt, perquè aquest senyor això va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, pues, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverina.
1: Home!
0: I, per tant, malament.
1: Oh, home.
0: Malament.
1: Home.
0: Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc
1: pes. Tu, quan entrava aquest tio, quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpto va amb el borràs, diguem.
0: Amb una bàscula, allà, saps?
1: Clar.
0: Fill de puta, sí, aquest. Sí. Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, un quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
1: Llavors, quina era la teoria aquí? Clar.
0: Va, bueno, de moment, només en portem un. Llavors,
1: sí.
0: Dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Vale? Bueno. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
2: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
0: I 3 no funcionen.
1: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem.
0: Fer com els gossos i matar-los.
1: Sí, clar, això és fotut.
0: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algú ha funcionat, no?
1: Doncs, sí, clar, bueno.
0: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no?, segons la seva teoria.
1: Clar, bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
0: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals no en tenien. Per tant, de moment, malament.
3: Ja és mala sort.
0: Sí, de moment el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com més obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona primers, o sigui, de pesés 21 grams menys, perquè 21 grams és molt poc.
1: Clar.
0: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glandes subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Per tant, això, a veure... De moment,
1: una mica
0: no...
1: pilladet, perquè al final, l'última hora, no anava per enlloc, això, no?
0: No. Però no només...
1: O sigui, això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
0: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams, l'ànima pesa 21 grams.
1: Clar.
0: Si hagués perdut 28, però hauria dit que perdés 28.
1: 28, i ja està.
2: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos, com en pesis 15.
0: Entenc
2: sempre
0: que
2: pesarà 21
0: sí,
2: grams.
0: Entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
1: Clar.
2: Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
0: Clar.
2: Sí. Hi hauria estadística de mesures d'això, no?
0: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no. O sigui, senyor McDowell, això no té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
1: clar,
0: que no,
1: aquí
0: no
1: hi ha...
0: Clar. I a més, li van dir que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs eren força defectuosos, perquè tot i que la bàscula era molt precisa, la manera una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
1: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament, podria haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
0: Sí.
1: Que es diu?
3: És que el frau sempre és més barat,
1: Home, sí, esclar.
0: I més fàcil.
1: Sí,
0: però aquest senyor...
1: I si el vens bé...
0: Que us penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
1: No, que no.
0: Òbviament no. Va canviar, no va canviar de ram, eh? No.

0: va canviar de ram, ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, pues a veure si la puc fotografiar.
1: Ah, ostres.
2: Ep.
0: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer
1: el
0: 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè... Saps?
1: Potser el van passar, també, potser.
0: Sí, potser sí, i no, o sigui, no sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que s'ha dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
2: Totes juntes?
0: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
1: Ullet, llavors, així...
0: Sí,
1: per sí tant, poc concloent tot plegat, eh?
0: Tot molt concloent, sí, sí.
1: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.
3: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts per descansar. El dimecres per anar fora. El dijous per reposar. El divendres passar comptes. El dissabte anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: a través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
3: Dimecres a 6:00 de la tarda i diumenge a 11:00 del matí.

Una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa aquell any, el programa en què fem un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Sigueu benvinguts. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. A King of Magic és el 12è àlbum d'estudi de Queen. L'àlbum va tenir gran èxit al Regne Unit, aconseguint el primer lloc de les llistes i mantenint-se en aquesta unes 63 setmanes. El disc va ser produït per Queen, Mark i David Richards. Escoltem Queen, a King of Magic. It's a kind of magic.

37 grados és una cançó del grup de rock espanyol Radio Futura, publicada al 1987. Cançó de pop rock en la que s'han trobat influències de ritme merengue, encara que en ocasions s'ha descrit com una successió de frases inconexes. També s'ha trobat amb la seva lletra una història d'un amor. Escoltem a Radio Futura 37 grados.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com, i a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast. Fame és una cançó escrita i composada pels nord-americans Michael Gore i Dean Pinford, respectivament, per la pel·lícula homònima. Guanyadora del Premi Òscar a la millor cançó original. En la seva versió original està cantada per l'actriu Irene Cara. Escoltem Irene Cara, Fame.

Girl, I'm Gonna Miss You és una cançó de Milli Vanilli publicada com a senzill a l'àlbum debut Girl, You Know It's True. El senzill va ser tot un èxit, aconseguint la primera posició a les llistes d'èxit del Billboard Hot 100 i aconseguint la certificació de disc d'or per la RIA. La cançó també va ser número 1 al Canadà, Àustria, Suïssa i els Països Baixos. Escoltem a Milli Vanilli, I'm Gonna Miss You.

El 96.3 de la FM, t'acompanyem cada setmana al programa Aquell Any. Please Forgive Me és una power ballad interpretada pel cantautor i músic canadenc Brian Adams, publicat en el seu àlbum recopilatori So Far So Good, de 1993. És el seu únic senzill que ha aconseguit el primer lloc del rànquing australià, sense ser part de la banda sonora d'una pel·lícula. Escoltem a Brian Adams, Please Forgive Me. Still

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El Centre de Pràctiques de Creació i Recerca Artística, CRAP, comença a engegar motors de cara al curs 2026-2027. Ja ha presentat la programació que omplirà el calendari aquest mes de setembre. Així es reprenen els entrenaments de Kaliripayattu, un antic art marcial del sud de la Índia. La principal novetat d'enguany és que aquests entrenaments ara també es podran fer als més petits de la casa. Esther Freixa, cofundadora de CRAP, ha detallat que obren un grup per a infants a partir de 7 anys.
1: La novetat principal és que a partir del 28 de setembre obrim un grup d'entrenament de Kaliripayattu per infants, que és aquest art marcial del sud de la Índia, que fins ara l'hem fet només per adults, i enguany doncs, obrirem els dilluns a la tarda un grup per nens i nenes a partir de 7 anys.
0: Altres activitats que es duran a terme al setembre són el taller de Body Weather, que ja compta amb l'aforament complet, o bé el dia 25 de setembre a les 7 de la tarda la Vanessa Vargas i el Daniel Esparza oferiran un taller de creació amb molts elements en joc. I dir també que el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar una nova proposta a la ciutat i ja treballa per constituir una estructura esportiva ambiciosa i estable. La presidenta del club, Núria Pérez, considera que encara s'ha aviat per fer una diagnosi definitiva sobre la resposta que està tenint aquest projecte.
2: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: El club ha obert les portes dels seus entrenaments a totes aquelles jugadores que vulguin conèixer el projecte. La iniciativa té com a objectiu captar nous talents, però també oferir l'oportunitat a les futures futbolistes de descobrir de prop el funcionament del club i gaudir del futbol. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia. Repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

Després de la pausa continuem amb la música aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Qui t'acompanya? Amb Josep Casasnovas. Thriller és el videoclip dirigit per John Landis, utilitzat per a la promoció de la cançó Thriller de l'artista nord-americà Michael Jackson. La idea del vídeo va sorgir a partir del desig per part de Michael Jackson de crear un vídeo musical que expliqués una història i així va donar un sentit visual a la música. Escoltem Thriller, Michael Jackson.

Bailar Pegados és el primer senzill del disc Sintiéndonos la piel, del cantant Sergio Dalma. Va ser escrita i produïda per Julio Seijas i Luis Gómez Escolar i va representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió l'any 1991. Escoltem Bailar Pegados, Sergio Dalma.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. You Are a Danger és el senzill debut del cantant de disco italo Gary Lowe. Va ser un èxit a diversos països d'Europa, amb el seu major èxit a Espanya, on va arribar al número 1. Escoltem Gary Lowe, You Are a Danger.

Ella baila sola és un duet musical femení espanyol, la formació original del qual es va mantenir des de 1996 fins a finals de 2001, format per Marília Andrés i Marta Botía. Es troben en el lloc número 35 de la llista d'artistes espanyols amb més vendes de discos. Destaquen èxits com Lo echamos a suerte, Amores de barra i Quisiera o Cuando los sapos bailen flamenco. Escoltem a Ella baila sola amb un dels seus èxits, Lo echamos a suertes.

Per avui marxem, rebeu la salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa aquell any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Wonderful Life és un senzill del solista britànic Black, del disc homònim. Va aconseguir un gran èxit comercial, aconseguint el tercer lloc i el senzill el vuitè lloc de les llistes britàniques. Escoltem a Black amb el tema Wonderful Life. Que tingueu molt bona setmana.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Molt bones.
0: Ja estem a setembre, ja hem acabat l'estiu. Com anan les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet. Fixa el que t'he dit.
0: Mira.
2: Fa un mes que estic treballant. Ja.
1: Sí.
0: I sí, jo també. Però no, l'agost es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'han de dir tot, lo bo i lo dolent.
2: Molt bé.
0: Doncs avui, que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió postvacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt orgullós de la mèdia.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap perquè ho he fet molt ràpid. A més.
1: A mi jo també ho estava pensant.
0: Les aniré dient.
1: Ostres, quines hi posaran?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret?
0: Sí?
1: Perquè aquestes sèries, doncs jo què sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianitat. Dos,
1: vale,
2: que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale,
2: i tres, que passi en alguna escola.
0: Ay, es que me pasa tan que me agrada ni punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a les rutines i el que estàs veient és rutina.
1: I jo també m'he basat en això, eh? Sèries en llocs de feina, no? Per com que sigui una mica més fàcil de tornar-hi. No sé si això passi. O sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no? Per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Que començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser l'altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno, jo
0: Friends va bé per tot.
1: Jo...
0: Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no, és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Que... Es ho estava plantejant.
0: No, home, al braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè és...
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te amb el vano?
0: No, no, ojalà, no, no, no. No, que va, és per moure el ratolí, tio.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: A veure, bueno, baixa, eh?
1: I a més...
0: Baixa, què vol dir?
2: Baixa,
0: baixa laboral.
1: I a més, res més de tornar de vacances, eh? És que ja te la saps.
0: Sí, sí.
2: No, ella
0: sí.
2: No torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, però, bueno, clar, clar, clar.
0: Vinga, va, següent... Següent, Sergi.
2: La que tu vulguis.
0: Doncs pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please.
4: I think that was your fastest yet.
5: Second fastest.
6: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
5: I will miss you both.
6: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
7: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
8: She's barely taking an ounce.
9: And she seems lethargic.
10: I'll take her to get checked out.
11: Her blood flow is reduced. Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
12: I would like to join your case.
13: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
14: It's been almost 2.5 hours.
15: Now what?
14: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que ho vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs
0: sí,
2: miraré
0: aquest
2: aquesta
0: any,
2: sèrie.
0: Perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte, pels humans sí. Normals i corrents, l'any és al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga, de gust tot és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades, no totes són bones. De fet, crec que n'hi pot haver 3... llargues, que podrien no ser bones, però és una sèrie que molt, està bé veure.
1: Molt de drama, eh, amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Sí, sí, es podria dir que sí.
2: Que, jo,
1: si,
2: que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure-li una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas sí. que resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No, no busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig treure punta a tot, vale?
2: Si però volem, està si bé. Bé, no sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo juraria que es pot veure a Disney Plus perquè és una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres, potser ja n'hi ha un any més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres perquè potser ho d'anar saltant.
0: Ja.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però com que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. També l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afonar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos S.L.
1: Venga.
16: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
17: Habitación 102.
18: 204.
17: Acaba de fallecer.
16: ¿Pero sabes qué? Algún día...
18: van a morir.
16: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
18: No me jodas. ¿De qué murió?
16: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
19: Tu marido se merece satén.
6: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
4: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
16: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
14: Ya llegan a la cara.
7: ¿Daniela?
3: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
5: El mayor reto va a ser fidelizar.
10: Porque claro, como aquí el cliente se muere.
16: Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tiene que estar a punto de llegar los afligidos.
11: Ah, va a tocar un grupo.
15: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
19: YouTube, es un short de YouTube.
15: YouTube no tengo. Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar, i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues sí, aquí n'hem parlat bastant i jo m'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí? Sí. Pues potser no sé. Doncs...
1: Mira-la perquè la tens a Netflix.
0: Sí, sí, sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que he triat és Gilmore Girls.
20: Okay, now practical question. How are we going to eat 4 Thanksgiving dinners?
21: How? Rory. What are we if not world champion eaters?
20: It's too much food.
21: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
20: Or final hour.
21: No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Kwaning this.
20: Okay, 4 dinners.
21: Yeah, we'll skip the rolls.
20: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
21: Unnecessary.
20: Yeah.
0: És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que el setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encarar la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
1: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Míriam era lo que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor.
1: Veus?
2: Molta fulla al terra, sí. Molt marró als arbres.
0: Sí, moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molts Halloweens o no celebren aquella sèrie?
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat... A veure que no trobo els trailers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estava en Mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser.
0: Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'he descarregat.
0: Doncs aquesta jo estic d'acord amb tu, que és l'abogado de Lincoln.
22: The Lincoln lawyer, that what they call you?
23: Some do, yes.
22: Why?
23: They work out of my car.
22: But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
23: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
22: Allegedly.
24: Checked out well. I'm performing trial lawyer much better than Jerry until you went off the deep end. It's a
25: golf in the dead. Do you think Dad's okay?
22: I worry about him too, honey.
23: Want our family back.
22: Can we just take it one step at a time? Yeah.
24: Somebody's been following you.
26: You're at risk, counselor. And then somebody thinks you know something. So what is it? Let him knock some more.
22: Where are you going?
23: I think better on the road. They say you need a little
22: protection. There's something really weird going on here.
23: I'm missing something.
27: Don't ask questions you don't want answers to.
28: You need this just as much as I do. This is your one shot.
0: Estic totalment d'acord, eh?
2: Bueno, és que és entretinguda, a més.
0: Però és bonica, també.
2: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor...
0: Hi ha amor,
2: hi ha feina, hi ha tensió... Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'abogado del Lincoln. És que és entretinguda, no? Crec que és la millor manera de definir-la, és una sèrie entretinguda. Netflix.
0: Sí.
2: Però molt bé, crec que ja són 4 les temporades que té. A més, no està acabada, perquè encara va quedar molt obert tot plegat. I crec que són 4, com deia, de temporades. Però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
0: Sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance.
29: Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. The mark I've come to know. is happy.
4: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macri.
29: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
6: What the hell?
29: But the four of you have become known as the face of severance reform.
7: Okay, so we're not in trouble?
4: I don't think so. Milchick said we're famous.
7: All of us equally, or one of us is like the star?
0: Tu diràs.
1: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y. En una època de la vida, de vegades estàs cremat.
0: Sí, sí.
1: I dius aquesta afirmació, que dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap què hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa a aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoil, us he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè... Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
0: sí,
1: us podeu sentir una mica identificats amb això.
0: Vale. No, no, està bé.
1: Capítols molt llargs, això sí, Si teniu poc temps, però és una hora cada capítol,
0: Mal.
1: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
0: Això és una pel·li.
2: Que, bueno, jo vaig fer...
1: Sí, però està molt... I a mi m'agraden d'aquestes...
2: Jo vaig fer aquella queixa pública.
0: Sí.
2: Ah, mira.
0: Sí.
1: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
2: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
1: Ah.
2: Però... capítols de 50 minutets... N'hi ha que no són tan llargs, però...
1: És que no sé per què minutets... recordo que eren una hora clavats. No, era eufòria els que eren una hora clavats tots.
2: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè, si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
1: És veritat, jo crec que Severance, 45-50.
2: No? I fins i tot n'hi ha que duren menys que de 40 minuts.
1: Sí, algun de la... sí, és veritat, algun de l'última temporada, sí.
0: Molt bé.
2: Però l'últim... sortint del seu modus operandi.
1: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
2: Però, aquella està molt bé de capítol. Sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
0: Molt bé.
2: Estic d'acord amb jo l'havia pensat, però és massa curta en aquest sentit en temps de... en capítols que hi ha.
1: Sí, perquè què són? 8...
2: Això a l'octubre ja
1: es va buscar. 10 a la primera i 10 a la segona?
2: Sí, 10, o 9-10, me sembla que són.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és superllarga, són 10 temporades i és Blacklist.
8: When all this began, I was such a different person. It's quite a story.
9: Just say goodbye.
8: When you love someone, you have no control.
9: And let me walk away.
8: That's what love is.
9: There's nothing more to say.
8: Please, don't go.
9: When love like ours can die.
8: You've killed three people.
9: The memories of you.
8: I'm not perfect.
9: Will only make me cry.
8: I love hats.
9: Just say goodbye.
8: See, that's why we got the insurance.
9: It's there that you must go. Just say goodbye.
8: After 200 blacklisters, nothing you do surprises me anymore.
9: Just say goodbye.
8: Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
0: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona, i a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
1: Vale.
2: Gangsters, pistoles, sí. Barrets...
1: Quina seria una mica la sinopsi de la sèrie?
0: És aquell assassí... és un assassí en sèrie, el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters i assassins.
1: Perquè entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia. No?
0: No.
1: Ah, no?
0: Ell té una llista amb gàngsters, que són casos oberts per la policia. que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajude a resoldre aquests casos.
1: En pla detectir Conan una mica, així o què?
0: Però només amb ella... O sigui, la condició és que ella ha de portar els casos.
1: Ah.
0: I que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
1: Em sona una mica Dexter, sóc l'únic o no?
0: No sé, no he vist Dexter.
1: Persona vinculada a la policia, que no, s'encarregue perquè... dels assassins en sèrie...
2: No, me sonaria més al Mentalista, per exemple, que a Dexter.
1: Sí.
2: Per exemple.
0: No sé, no he vist cap
1: Dexter. Ara, el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu...
0: Sí. Bueno, però pensa que l'ajude perquè ja li va bé.
1: Bueno, clar, que si no el pillen amb ell, no?
2: És a dir, el fet que hi hagi un exter ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Kassel,
1: sí,
2: que són figures externes a la policia que col·laboren amb elles pels motius que siguin. Si ets un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
0: Sí, sí.
2: Dexter treballa a la policia perquè és la seva feina.
1: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
2: A l'inici de la sèrie.
1: Ara treballa d'Uber.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Carai. Sergi, tu també...
2: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
0: Uns 10 minuts.
2: 10 minuts, per tant, un parell, no?
1: Podem fer un parell de desfer.
2: Sí, jo crec. Sí. Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
0: Ah, vale.
3: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
5: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
3: ¡Oh! Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
5: O empaten.
3: Cierto.
5: Que hay empates.
6: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
3: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
5: Gales.
3: ¿Es otro país?
5: Sí, no.
3: ¿Cuántos países hay en este país?
5: Cuatro.
10: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
3: ¡Este coche tiene un volante invisible!
5: Está siendo...
2: Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu jo no miro el Lasso perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt Ted Lasso i li agrada molt Ted Lasso i l'ha vist sola, Ted Lasso, arran que havíem de veure la quarta temporada junts.
1: I a més,
2: de la
1: manera...
2: una sèrie que el futbol... Evidentment, ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè... El nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida, però jo també li deia a ella, és divertida, però crec que es va convertir en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta.
1: Per
2: està tant, molt bé, la recomano molt.
1: Com a aquí dos persones... no te diré antifutbolístiques, però
2: sí,
1: molt allunyades,
2: però
1: molt allunyades d'aquest univers.
2: Pots arribar a dir antifutbolístiques, fins i tot.
1: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
2: I no passa res.
1: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi la Judit, per exemple?
2: Absolutament.
1: Sí?
2: I tant. És que, però jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
1: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
2: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
0: Uh-huh. Molt bé. Ivan?
1: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé, eh? Va, comencem per Frasier.

0: A veure, això...
1: Jo, a veure, Judit...
0: Perdó.
1: Fem una sèrie per la seva sintonia.
0: No seré jo qui ho faci.
1: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta, còmoda per mirar un capítol cada dia, divertida, un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure. Crec que, de fet, és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta. Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'he dit. Sèrie molt passable, molt divertida, però veure un capítolet cada dia allò sopant, no? Com tu deies... Pues eso.
0: Sí, perfecte, no, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins
1: Vaja,
0: ara, que és
1: venga.
0: The Fall.
2: I've been brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Monroe.
3: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
4: I love you.
5: Love you, Daddy.
3: No one here has the experience she has.
6: Welcome to Belfast. The killer is out there somewhere. Nothing at all.
2: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
7: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
2: She has a high level of chorionic gonorrhea.
0: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmunta aquest feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trinques mai. I crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu aquest paper.
8: Jamie Dornan.
0: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
1: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
0: The Fall.
1: The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
0: Molt bé. En castellà l'han traduït com La caza. Sergi.
8: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, ja que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
0: Molt bé. But I won't do...
9: This is different.
10: Some days it don't come easy. Whoa! And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights I'll
9: call in. And tell me your problems.
0: A veure...
8: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
0: sexòloga.
8: Sí, sexòloga. Ell, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, sí. Tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, amb amat sexualitat i bon fer en aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'he posada... perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Colegio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
1: Eufòria, per exemple, no?
8: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
1: Sí, no feia.
8: No,
1: broma ja... perquè no recomanaré aquesta
8: sèrie. Per exemple, Elite no la recomanaré per Hora el Setembre.
1: Correcte.
8: Per exemple, no. Però crec que Colegio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
1: Jo sento parlar tan bé de Colegio Abbott que algun dia...
8: És... salvant molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
1: A una escola, es veia venir.
0: Molt bé, Ivan, sense tràiler, perquè no ens doni temps.
1: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
8: En absolut.
1: No, eh? I The White Lotus és... una sèrie per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
8: On tu oient que ens està escoltant mai podràs...
1: Correcte. Per tant, potser serveix...
8: Igual que nosaltres tres.
1: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
8: Com moraria ser-hi?
1: La Polinèsia,
8: com moraria estar allí?
1: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Per tant, potser millor me quedo a Lleida, no?
8: Ja estàs bé posant-te el despertador 4:15.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Mollet. Ja ha començat el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del tòfol i la dinga, els 12 capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema Enganxa't a la fira, la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, l'emblema de la fira. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta i continuarà els dies 16 i 17 de setembre de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests capgrossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea pues, fer alguna cosa vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, pues venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent un ganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran, de tèxtil, preciós.
0: Una de les grans particularitats d'aquesta iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar-hi i aprendre durant els tallers. I dir que l'Ajuntament de Mollet presentarà la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. Enguany s'oferiran un total de 82 tallers, 58 dels quals seran impartits per professionals i 24 per persones voluntàries. La presentació del programa es farà el pròxim dia 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. Les inscripcions presencials seran els dies 21, 22 i 23 de setembre, segons l'àmbit, a l'Ateneu Gran i a l'Espai Sant Jordi entre 4:15 de la tarda i les 7, i també es podrà fer la inscripció per internet a través del web municipal els mateixos dies i horaris. Per fer les inscripcions presencials caldrà demanar cita prèvia de forma telefònica, concretament els dies 16, 17 i 18 de setembre. Recordeu que el dimarts dia 15 a 6:15 al Mercat Vell és quan es farà la presentació presencial de la programació al Mercat Vell. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui, al nostre espai solidari, contem amb la Marta Melgosa Solsona, llicenciada en psicologia i màster en drogodependències, vinculada a l'àmbit del VIH des del 2006. Actualment és la directora de la Fundació Antisida de Lleida i presidenta del comitè 1 de desembre, plataforma d'entitats que treballen pels drets de les persones amb VIH. Benvinguda, Marta.
3: Moltíssimes gràcies. Avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui del VIH i el SIDA, els quals continuen sent temes de gran rellevància tant a Espanya com a nivell global. Malgrat els avenços mèdics, l'estigma associat a aquestes malalties persisteix, afectant la qualitat de vida de les persones amb aquest diagnòstic. A més, en regions com l'Àfrica subsahariana, que també en parlarem, el virus encara representa una crisi de salut pública amb conseqüències devastadores. Però, com sempre, comencem pel principi de tot. Marta, podries explicar-nos què és exactament el VIH i quina és la diferència entre el VIH i la SIDA?
4: Pues la veritat és que és una pregunta com a molt bàsica en aquest sentit, però que és importantíssim començar per aquí, crec que ho enfoques molt bé, perquè val molt la pena poder-ho diferenciar. Per una banda tenim el virus, que és el VIH, és l'agent causant d'aquesta infecció i que al llarg dels anys i de la seva progressió, i si no hi ha un tractament que n'evite la seva propagació, és el que generaria la malaltia, que seria la SIDA. És molt important poder establir diferència entre aquests dos termes perquè té un impacte molt directe també en l'imaginari de les persones i també en l'estigma que això provoca.
3: Clar, perquè quan parlem d'això de les persones que tenen el VIH, poden contagiar?
4: Clar, això també són grans avenços, no? I sobretot a nivell mèdic, perquè hem fet passos de gegant des del principi de la pandèmia, finals dels 80 o inicis dels 80 o 90, en què tothom té l'imaginari de que relacionàvem VIH, en aquest cas SIDA, amb la mort i també ho atribuïem a certs col·lectius, no? I certes conductes de risc i de propagació. Però les coses han canviat moltíssim i ara hi ha molts fàrmacs, moltes alternatives farmacològiques que són altament eficients i eficaces, que ajuden a millorar la salut individual, però sobretot el tema de la transmissió. Hi ha un lema que ja fa uns 7 anys, sembla recent, però dins de la història, un lema que nosaltres li diguem indetectable és igual a intransmissible. Això què significa? I també és important que la gent ho entengui. Si jo tinc aquest virus, puc fer un control viral a través d'aquesta medicació i arribem a uns nivells de detecció tan petits, no? Unes còpies víriques que hi ha, que ho analitzen en el laboratori, és tan petita la proporció de virus en sang que és impossible la seva transmissió. Per tant, és molt important poder saber l'estat serològic d'algú, saber si tens aquest virus, poder-ne fer el control viral i arran d'aquí, doncs, és impossible transmetre-ho encara que s'estableixin conductes sexuals de risc. Dic sexuals perquè és la via de transmissió en aquest moment més principal, perquè una altra de les vies de transmissió és el compartir xeringues, el tema de la sang, les transfusions. Això ja no es dona, és un percentatge molt petit de les noves infeccions, però sí que les relacions sexuals, aquestes conductes poden ser de risc, però que no tenen aquest risc de transmissió.
2: Ara que ens has posat en context com està aquesta situació mèdica, podríem parlar concretament a Espanya, perquè és que la Mèria avui està de comparatives. Anem a fer aquesta comparació. Parla'ns primer de com està la situació al nostre país.
4: Bé, els casos de SIDA, que fèiem referència a la malaltia en si, els casos de SIDA han fet un descens abismal, no? Amb el control víric, aquest fa que no empitjori l'estat de salut, per tant, no, les defenses es mantenen en un bon nivell i, per tant, no apareix la malaltia. La malaltia de SIDA sempre va associada a altres diagnòstics, alguns tipus de càncer, alguns tipus de noves infeccions que són compatibles amb el virus, no? Però gràcies a la medicació el que fem és millorar la qualitat de vida i, per tant, que sigui una malaltia crònica i no mortal com als inicis de la pandèmia. Però és interessant el que comentaves perquè sí que és un missatge tranquil·litzador, però tampoc és una arma de doble filo, no? De com aquesta tranquil·litat i a nivell d'impacte emocional és molt important, no? Tenir aquesta tranquil·litat de no una transmissió massiva, això té molt a veure amb l'estigma i ho redueix, però també no hem d'oblidar que a vegades vegades aquests discursos normalitzen molt i no deixa de ser un problema de salut crònica i greu que dependrà d'una medicació almenys ara de per vida. Per tant, tot i que ens relaxem a vegades amb alguns discursos, les noves infeccions es continuen succeint.
2: Has parlat d'estigma. Com afecta l'estigma a les persones diagnosticades? Hi ha diverses vessants que has d'entomar, no solo la propioceptiva, sinó també com serà el teu entorn, l'entorn que estimes, i més allà, en la resta del teu entorn,
5: les noves relacions, no?
4: Claro, sí. Totalment. Pues jo crec que té també tantes cares, no?, aquesta infecció. Primer de tot, a nivell social, l'estigma i discriminació encara existeix. Hem fet molts avanços, no ens podem comparar, gràcies per tota la feina feta, tant individual com col·lectiva, dels principis de la pandèmia. Però en l'imaginari col·lectiu, la paraula SIDA o VIH encara la vinculem a mort. És un perill, exacte. A mort, a malaltia, a certs col·lectius que no interessen, no?, o que sempre estan més silenciats, o ja tenen altres exclusions afegides, i aquí continua sent. Com que encara se percep així socialment, perquè pues, a vegades la manca d'informació o d'actualització en els coneixements, que entenem perfectament que aquests coneixements els actualitzes a mesura que t'hi dediques, no? És difícil que a vegades arribi a tota la comunitat, i això passa en tots els altres temes, no són diferents. És veritat que quan una persona rep un diagnòstic, sovint decideix no revelar-ho, o potser fer-ho només al seu entorn més proper i de confiança, i que sàpigui segur que serà acceptat, no? Un no arrisca a vegades amb persones que no pot assegurar el que no se reveli el seu seroestatus, el que no se'n faci un mal ús, el que no es publiqui, perquè encara hi ha molt desconeixement, i això suposa un pes emocional, un autoestigma, que nosaltres li diguem, bueno, que té un impacte directe també en la salut mental, no? Casos de depressió, la gestió emocional, com tu deies, l'establiment de noves relacions, com ho revelaré, com no, té a veure amb la sexualitat, té a veure amb l'autoestima, té a veure amb la salut mental, té a veure amb molts àmbits de la nostra vida, i té un impacte totalment directe.
2: No la vivim propera. O sigui, de tots els casos que hem parlat, que han estat aquí, Marta, la Mer i jo sempre coneixem algú que està en ese risc, en esa vulneració, d'aquesta manera. En canvi, no és el cas. I jo me faig una pregunta de si això ha quedat com una qüestió més de salut, i llavors ja la resta de la gent que no tenim una vinculació directa perquè no ens afecte, estem obviant-la, i passa aquesta manera de discriminació de l'olvido o de no ocupar-nos. Quan parles qüestions de lluita o de fer visibilitat, aquesta és una qüestió a la inversa.
4: Sí, jo crec que és molt interessant el que comentes, perquè aquesta sensació de que no tenim algú proper o no ens toca a nosaltres és una sensació com a compartida a nivell social, però clar, el silenci de l'autoestigma que parlàvem abans, el silenciar, fa que no et sentis com una lluita pròpia o propera, però és molt probablement que potser per aquí hagi passat algú que ho pugui tenir i no ho hagi revelat, perquè no condiciona per les altres àrees vitals, no? El missatge que podem donar de vegades és aquest silenci, i aquest silenci invisibilitza també la problemàtica, no? I ho veiem com algo molt extern, que afecta a certs col·lectius que nosaltres no hi estem implicats, i per tant això fa que a nivell social doncs ens costi molt més avançar que a nivell mèdic i científic.
5: Quines són les principals barreres que afronten les persones amb aquesta malaltia, tant amb el que fa l'estigma i la discriminació, a Lleida, aquí a casa nostra?
4: Bueno, a Lleida i a la resta de Catalunya no, quasi no ens podem diferenciar. A Lleida hi ha uns trets característics, per exemple, però una persona, tot i que es demostre, pues, lo que dèiem, no? Indetectable és intransmissible, no és una transmissió massiva, són unes vies molt, molt descrites i molt definides, com la via sexual no protegida, l'intercanvi de sang o de xeringues, pues ens trobem en coses tan quotidianes com que a vegades amb una renovació del carnet de conduir, que és cada 10 anys, quan aportes un informe mèdic, com que no estan moltes coses actualitzades, fa que te'l renovin cada any, que et facin moltes preguntes, que reexposin a la situació. Quan
2: però
4: no afecta
2: un informe mèdic?
4: Bueno, si tu tens altres patologies i algú de manera individual ho vol dir amb tota la naturalitat de quina medicació prens, no? Quan fas la renovació del carnet de conduir, dius, prens alguna medicació?
5: Clar,
4: doncs jo tinc diabetis o tinc epilèpsia, i això és important poder-ho dir, o porto ulleres, no? Hi ha gent que ens hem trobat i hem assessorat en aquests casos de persones que s'han anat a renovar el carnet de conduir i han dit, prens medicació? Dic, ai, doncs jo prenc uns antirretrovirals, no?, específics per a aquest virus. I llavors s'activen totes les alarmes. Dius, com pot ser?
5: Però no afecta a l'hora de conduir, no?
4: No, clar que no afecta a l'hora de conduir. Però està categoritzat i això no s'actualitza. I això fa que no accedeixis a aquest dret de la renovació de 10 anys. Que això ens pot semblar una tonteria, però no ho és.
5: Però no ho és.
4: Estem vulnerant els drets. Això passa a l'hora de tenir una assegurança de vida, a l'hora de fer una hipoteca.
5: Oh.
4: Això, llavors, molta gent ho ha d'obviar. Però si passa alguna cosa, tu hauràs estat pagant i no. I en el cas que ho vulguis dir, perquè ho vulguis dir clar... Ah,
5: claro, tu pagaràs l'assegurança de vida, però no la cobraràs.
4: Exacte. Sí, això mateix. O fins i tot, fins fa no res, i gràcies al treball de les entitats del tercer sector de lluita contra el VIH, fins ara, tindre una llicència de taxi no es podia. Una llicència de taxi perquè deia que...
5: Perquè
4: no
5: es... si no toques a la gent.
4: Ni toques ni tindràs relacions sexuals amb un client, segurament, no? Però la categoria del VIH abans era una malaltia infectocontagiosa. Sota aquest clúster d'infectocontagiós, el tema era la propagació massiva, com un Covid, no? Algo respiratori, algo massiu sense una via... Doncs no es podien treure una llicència, tampoc es podien presentar per cossos de seguretat, tampoc podia ser funcionari, no podies entrar en unes piscines municipals. És a dir, coses del dia a dia que no fa més de 5 anys algunes estan erradicades.
5: És sorprenent, eh?
4: Sí.
5: És molt sorprenent.
4: Bueno, a mi sí, em sorprèn encara,
5: No podies anar a unes piscines municipals?
4: No, perquè era infectocontagiós i aquí no discernien si era un VIH o si tenies un eczema, sí. No ho sé,
5: O uns fongs als peus que l'ho flipes.
4: Exacte. Llavors, com que estaves dins la mateixa categoria, ho tractaven exactament igual i et negaven el carnet de les piscines. Sí. És qüestió política i comunitària. Al final, les accions polítiques també van molt de la mà de les pressions que se puguin fer. I no ha de passar només pels testimonis, no? Que a vegades volem un testimoni que parli, un testimoni... Bueno, i per què? Hem de fer exposar i pagar aquest preu a una persona individual quan a vegades som tot un teixit social que podem fer moltes coses? El tema de la vulnerabilitat de la privacitat també és algo a tenir en compte, no? Avui te trobes a la consulta del metge, s'ha d'esperar d'aquella unitat específica on només tracten això. De fet, nosaltres a l'hospital, la nostra unitat només va adreçada a aquesta malaltia. Per tant, si estàs en aquella sala d'espera, saps més o menys...
5: No?
3: Clar, jo volia recuperar una cosa de les que has dit, d'aquesta lluita comunitària que es fa des de les entitats del tercer sector, i m'agradaria aprofitar aquest moment perquè poguessis explicar quines iniciatives esteu duent a terme des de la Fundació Antisida per donar resposta a aquesta situació i acompanyar a les persones d'aquest col·lectiu.
4: Uh-huh. Primer de tot, jo crec que és molt important treballar sempre en xarxa, treballar amb altres entitats que tenen valors i missions semblants. Per exemple, nosaltres estem al Comitè Primer de Desembre, que és la plataforma unitària que aplega 20 entitats de lluita contra el VIH de tot Catalunya i que fa molta incidència política, bàsicament, no? Ara, per exemple, doncs estem en el del 13 l'empadronament, amb el tema de l'empadronament, que hi ha moltes dificultats, que algunes administracions, alguns ajuntaments estan desempadronant persones amb molta vulnerabilitat, i que això té un impacte directe en l'accés als serveis sanitaris. Per exemple, també fem incidència amb el tema de l'accés als serveis sanitaris. Aquelles persones que no compleixen alguns criteris, com és aquest empadronament, com és aquesta regularització administrativa, sí que vetllem perquè tinguin la cobertura general sanitària. De fet, el Departament de Salut ho preveu i té un circuit especialitzat perquè estiguin cobertes l'atenció al VIH, no? Perquè també és un tema de salut pública, més enllà de la individual. I jo penso que, a més, ens hem de felicitar a Catalunya perquè és una comunitat de referència en aquest àmbit i no tenen aquests drets a altres comunitats del territori espanyol. Per tant, aquí ja portem també i s'ha anat consolidant. També formem part de plataformes estatals pel tema d'incidència en temes de VIH i discriminació laboral. Estem en plataformes de Trabajando en Positivo perquè hi ha hagut acomiadaments per temes del VIH, hi ha hagut moving, bueno, tota assessoria jurídica relacionada amb aquests àmbits. També formem part d'una plataforma estatal que es diu CESIDA, amb els mateixos objectius, i a més a nivell individual generem programes i projectes per tant de normalitzar cada una de les àrees de la seva vida i poder donar autonomia a les persones. Tenim l'assessorament d'una advocada, tenim projectes d'inserció laboral, tenim, bueno, tota una diversitat de projectes que poden afectar de manera general.
5: Ara ve lo de la comparativa. Ja t'hem preguntat per Lleida, què feu...
2: No? La nostra entitat també treballa a l'Àfrica. El fet que el VIH no és una qüestió local, volem aprofitar aquest espai per abordar aquest tema de manera global. Mundialment, l'Àfrica subsahariana continua sent la regió més afectada del món. Quins factors contribueixen a aquesta alta prevalença?
4: Bueno, crec que aquí són dins la mateixa malaltia és paradigma absolutament totalment diferent, no? El que podem parlar, aquí tenim tot això, no? Indetectable, intransmissible, ens movem pels drets, quan en altres llocs del planeta, doncs, evidentment, no tenim ni el més bàsic cobert, no? Un lloc principal dificultat és les desigualtats de gènere, per exemple, el tema de les violències també és un tema important. L'accés als serveis sanitaris, no? L'accessibilitat...

0: alguns dels països encara pren més importància i més rellevància. Bueno, perquè aquí sí que poden trencar amb tota una xarxa familiar, el revelar aquest virus. Per exemple, en el cas de les dones, no? Mares seropositives que no seran bones segons el seu concepte per poder proveir una família, per poder-ne tenir cura, per poder tenir fills i filles. Aquí és una opció que ja podem plantejar, tenir fills i criatures totalment sanes, però no a altres països. I això és un element important, perquè acaba, aquesta malaltia al final acaba amb tots els rols on, que desenvolupes a la teva comunitat, el de mare, en el cas de les dones, el de proveïdor de família o el quin sigui, no? A tots els nivells, logístic també.
1: Penso que també una altra de les coses a nivell global també, no? Tornant a aquesta globalitat, i és una de les tasques que feu des d'Anticida, és l'educació i la sensibilització entorn a la salut sexual. Quina importància té aquesta educació sexual en la prevenció del VIH?
0: Pues per nosaltres és tota. Primer perquè està demostrat i després perquè a través de la salut sexual és el poder... A vegades també el nostre imaginari que entenem, no? Per salut sexual són aquelles xerrades que ve algú algun dia en un institut i parla de preservatius? Doncs no. Això es va quedar als anys 90, l'any 2000, que et venien a l'institut, et feien una xerrada i marxaven. Va molt més enllà i el nostre objectiu al final és que les persones puguin establir els seus propis límits, conèixer els cossos, establir relacions totalment igualitàries i saber el que ens convé o no ens convé per la nostra salut mental, sexual i física, no? Al final, doncs es detecten, evidentment, a vegades relacions o tòxiques o abusives o no abusives en el sentit d'un delicte, eh? Però vull dir, a què cedeixes, a què estàs disposat a assumir, quins riscos estàs disposat a assumir. Tot això és la salut sexual, l'autoconeixement, les habilitats de comunicació, tot això és salut sexual. I la salut sexual està des del minut zero. No podem començar la salut sexual als 16 anys, perquè fem molt tard. Nosaltres hem apostat sempre per anar tirant enrere, i de fet ja estem intervenint en quart de primària, que tenen 9 anys, i evidentment no es parla de preservatius ni de relacions sexuals amb penetració, no té res a veure, no? Que a vegades algunes famílies també s'angoixen de, ostres,
2: Què aneu a explicar?
0: I està bé poder acompanyar també les famílies en reduir aquesta angoixa.
2: I abans de tancar l'Espai Solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, tenim l'última pregunta. Què és per tu la solidaritat?
0: Mira, per mi la solidaritat, i m'agrada molt que hagi sortit abans el tema, és fer-nos nostres a vegades alguns dels problemes o problemàtiques que potser d'entrada no ens afecten directament, però que hi estem totes implicades. Jo crec que va molt més enllà de l'empatia, el connectar amb el patiment o la vulneració de drets dels altres, sinó també fer-te els teus. I jo crec que amb l'organització de les entitats del tercer sector és una lluita que això ho veus, t'afecti o no t'afecti. No totes les entitats som usuàries a vegades, no tots els membres de les entitats treballadores, però ho lluitem com si fos absolutament nostre i creiem i defensem els drets de les persones que sí que no tenen veu però que ho pateixen.
2: Tanquem aquí el nostre Espai Solidari. Moltes gràcies, Marta,
0: moltes
2: pel teu
0: gràcies
2: saber i per compartir amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per l'espai.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: Sintonitzades a la freqüència del nostre diàleg musical inicial, entre llegendes i dolços somnis que no acaben i no sabem si són o no reals, de fama o de ser milionaris, entre l'espera i l'esperança, les expectatives i les il·lusions, inaugurem una nova edició de l'Eixida, avui dedicada als propòsits i a la gestió de les expectatives. Comencem un nou programa, el primer del 2024. Bon any nou a tothom i bon any també per tu, Jordi.
1: Molt bon any, Mariona. Sí, comencem un nou any. Ja podem posar el cronòmetre en marxa, no?
0: Què vols dir amb això del cronòmetre?
1: No tinc la sensació que funcionem així, que tot just encetem els primers compassos de l'any i ja anem a tope per complir el llistat etern de propòsits. Bé, qui diu propòsits podria dir també pòstits o despropòstits, perquè torna aquesta constant cursa per satisfer la voracitat insaciable d'haver de demostrar que fem i produïm i aconseguim l'infinit i més enllà. Tot per poder legitimar que som suficients.
0: Doncs tens tota la raó, i mira que en el fons, quan ens escoltem, sabem més el que volem i el que ens convé del que ens diem.
1: Amb aquesta autoexigència remem entre somnis i expectatives, que més que estimular, en moltes ocasions ens ofeguen amb pous de comparació i frustració, entre paràlisi i procrastinacions. Potser perquè no ens adonem que no són ni triats ni païts en aquest constant consum de necessitats alienes que acumulem.
0: Una pressió en l'expectativa que genera ficció en la realitat. Mentre seguim compulsivament fent xecs a propòsits planificats, mentre ens allunyem una mica més de l'autèntic propòsit, viure. I amb ell ens queden a la cua d'impressió els propòsits que realment sí que importen, aquells, i sí, que són els que voldríem viure mentre ens seguim sacrificant.
1: Totalment. Ens angoixem perquè necessitem que les coses siguin de tal manera. Necessitem tenir respostes, necessitem anticipar i saber abans de testar. Quan realment no sabem ni si volem. I el somriure Mr. Wonderful, això sí, que no falti. Aquest somriure de la positivitat que sempre va per endavant, abans de validar si ens agrada.
0: Buf, jo ja m'estic atabalant només de pensar en tot plegat i mira que havíem començat molt bé amb la música. Deixa'm que confiï també en que potser prenem consciència de tot això, tenim la capacitat de recuperar el comandament de la nostra vida per donar-nos permís i llibertat per decidir què hi volem escriure a la llista.
1: Recuperar el control per precisament començar a fluir. Bé, diuen que l'esperança és l'últim que es perd, oi? Doncs confia en mi.
0: Benvingudes a totes i a tots. Som en Jordi Muñoz i la Mariona Rabassa i això és l'Eixida.

had a dream. I got everything I wanted. A la vida sempre hi ha un moment en què et preguntes, i a mi què m'agradaria ser? Músic, dentista, actriu, astronauta... Ara imagina't que per respondre a aquesta pregunta has d'escollir un d'aquests dos camins. Quin tries, el de l'èxit i el reconeixement o el de la realització personal? I no, no són combinables. De fet, suposem que són excloents entre si. Quin esculls, va? Rumia-t'ho bé. Mentrestant, anem a descobrir l'elecció, no d'un, sinó de tres personatges fascinants. Els nostres protagonistes d'avui no passaran a la història per la seva aportació a la humanitat, però potser t'ajuden a decidir el teu camí.

Nova York, 25 d'octubre de 1944. Les entrades per al concert al Carnegie Hall fa dies que estan exaurides. Més de 2.000 persones fan cua a les portes del teatre sense poder-hi entrar. L'artista convidada de la ballada d'aquest vespre és Florence Foster Jenkins, una soprano de 76 anys que fins avui ha estat reduint les seves aparicions a concerts íntims anuals a l'Hotel Ritz-Carlton, reservats només per alguns privilegiats del seu entorn més proper. La Florence, vestida amb unes ales, una corona i flors a les mans per al seu públic entusiasta, és a punt de complir el somni de la seva vida.

Tant és que entre el públic abundin les riallades, els crits i les xiulades. Són enemics infiltrats. Tant és que l'endemà un diari de la ciutat tituli l'actuació com la broma massiva més gran de la història de Nova York. Com va pronunciar Lady Florence en baixar de l'escenari, la gent pot dir que no sé cantar, però ningú podrà dir mai que no he cantat tota la meva vida. I no podia tenir més raó. Malgrat desafinar com cap altre soprano, Jenkins va perseguir la seva il·lusió fins a les últimes conseqüències. Cercava la fama i va aconseguir-la sense cap talent. La seva vida pot ser interpretada com la posada en escena d'un gran caprici, però no hi ha dubte que la va viure amb afany i determinació, a més d'un gran sentit de la dignitat.

I ara ens traslladem una dècada més tard a la petita localitat francesa de Lons-le-Saunier. Allà neix en Jean-Claude Roman, un nen atent, amable, proper i molt bon estudiant. De jove es matricula a la Facultat de Medicina i, tot i que el primer any l'aprova sense cap problema, durant el segon curs la seva vida canvia per sempre. A l'examen de fisiologia es queda adormit i no torna mai més a la facultat. Tot i així, fa creure tot el món que ha superat la prova i, perquè ningú en dubti, idea un pla que consisteix en continuar llegint per adquirir coneixements, veure programes de tele sobre el tema i utilitzar notícies de premsa com a font d'informació. La fal·làcia està servida. Mentrestant, en Roman s'enamora de la Flo Gans, una noia qui conquista a través de l'estratègia sempre dubtosa d'inspirar llàstima en explicar-li que pateix un linfoma, una mentida que també li serveix per excusar la seva absència a la universitat. Un bon dia comunica que ha acabat la carrera i que l'OMS li ofereix una beca per treballar a la seva seu a Suïssa. Amb aquest brillant nou càrrec, al cap d'uns anys es casa amb la Flo Gans i tenen dos fills, la Carolina i l'Antoine. Convertit en pare de família, no treballa però continua donant ales a la seva ficció. Visita la seu de l'OMS per recopilar documents que acreditin el seu lloc de treball i fa veure que viatja contínuament a l'estranger. Tota una doble vida que sufraga a base d'un altre pla obscur. Estafa el seu entorn fent-los creure que inverteixen en un experiment contra el càncer. En total aconsegueix més d'un 1,5 milions d'euros. Però amb un tren de vida desenfrenat, aviat els ingressos comencen a minvar i les mentides a destapar-se. El 9 de gener de 1993, desesperat, Jean-Claude Roman pren una decisió dràstica. Arriba a casa i mata la dona mentre cuina d'un cop de corró i els seus dos fills d'un tret. Tot seguit, visita la casa dels seus pares i els assassina igualment a cops de pistola. L'11 de gener torna a casa seva, es pren un pot de barbitúrics i cala foc a l'habitatge. Els bombers, però, van arribar a temps si el francès va salvar la vida. El 25 de juny de 1996, durant el judici contra els macabres assassinats, Roman va afirmar que els havia comès per por a decebre la seva família.

Continuem avançant en el temps i també cap a una biografia molt més lluminosa que la que acabem de deixar enrere. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Sydney, any 2000. Un home sol s'enfronta a la immensitat d'una piscina olímpica i a l'atenta mirada de desenes de milers d'espectadors. La nit abans ha estat estudiant vídeos d'altres competicions olímpiques i ràpidament comprèn que els jutges fan tres avisos abans de la sortida. Això és important perquè així, en sonar el tret, Eric Musambani, un noi de 21 anys de Guinea Equatorial, es llença a l'aigua i comença a nedar sense ser desqualificat en fals, com sí que ho han estat els seus dos rivals de Níger i Tajikistan. Però alguna cosa no va bé. Les braçades i l'aleteig de cames estan descoordinats. La velocitat és inferior a la de qualsevol juvenil. Musambani gairebé no sent les cames. Està esgotat. El públic, que al principi reia, ara l'aplaudeix i l'anima a completar els 100 metres lliures. I així ho fa. El guineà supera la prova amb una marca d'un minut, 52 segons i 72 centèsimes, la que encara avui és la pitjor de la història en unes olimpíades. L'Anguila, sobrenom amb el que els mitjans van batejar Eric Musambani, diria més tard en una entrevista: tothom pensa que l'èxit és guanyar una medalla. Per mi va ser-ho presentar-me a aquella carrera. D'aquesta manera, no només va aconseguir disputar uns Jocs Olímpics i ser ovacionat pel públic malgrat no tenir-ne ni idea, sinó que el seu afany i l'esperit de superació va servir perquè el seu país construís dues piscines olímpiques a Malabo i a Bata.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El Centre de Pràctiques de Creació i Recerca Artística, CRAP, comença a engegar motors de cara al curs 2026-2027. Ja ha presentat la programació que omplirà el calendari aquest mes de setembre. Així es reprenen els entrenaments de Kaliripayattu, un antic art marcial del sud de la Índia. La principal novetat d'enguany és que aquests entrenaments ara també es podran fer als més petits de la casa. Esther Freixa, cofundadora de CRAP, ha detallat que obren un grup per a infants a partir de 7 anys.
1: La novetat principal és que a partir del 28 de setembre obrim un grup d'entrenament de Kaliripayattu per infants, que és aquest art marcial del sud de la Índia, que fins ara l'hem fet només per adults, i enguany doncs, obrirem els dilluns a la tarda un grup per nens i nenes a partir de 7 anys.
0: Altres activitats que es duran a terme al setembre són el taller de Body Weather, que ja compta amb l'aforament complet, o bé el dia 25 de setembre a les 7 de la tarda la Vanessa Vargas i el Daniel Esparza oferiran un taller de creació amb molts elements en joc. I dir també que el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar una nova proposta a la ciutat i ja treballa per constituir una estructura esportiva ambiciosa i estable. La presidenta del club, Núria Pérez, considera que encara s'ha aviat per fer una diagnosi definitiva sobre la resposta que està tenint aquest projecte.
2: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: El club ha obert les portes dels seus entrenaments a totes aquelles jugadores que vulguin conèixer el projecte. La iniciativa té com a objectiu captar nous talents, però també oferir l'oportunitat a les futures futbolistes de descobrir de prop el funcionament del club i gaudir del futbol. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a 4:00 de la tarda.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: anys.
1: L'any 1949 naixia el disc de vinil de 7 polzades de diàmetre. El segell discogràfic RCA Victor va presentar el nou format, el qual només contenia dos temes musicals, amb l'objectiu de convertir-se en reclam i facilitar la promoció de l'àlbum sencer. El disc, que girava 45 revolucions per minut, contenia un single potencialment exitós a la cara A i una cançó que farcia la proposta a la cara B, on sovintejaven versions descartades o material inèdit que no s'inclouria a l'àlbum complet. Si la cara A triomfava, el públic s'interessava pel long play, per l'LP. Amb la irrupció del rock and roll, el format va triomfar a les dècades de 1950 i 1960, gràcies als discjòqueis radiofònics i a la moda de les jukebox, les màquines automàtiques de pagament que permeten escoltar la peça musical que selecciones. El primer èxit milionari va ser Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, que va vendre 3 milions d'exemplars l'any 1955. Com us comentava abans, l'estratègia de les discogràfiques era col·locar el single a la cara A i una cançó de menys valor a la cara B, que fes lluir encara més l'aposta de la companyia. En alguns casos, però, la cara B aconseguia trencar les expectatives comercials de l'estratègia i igualava o superava en popularitat la cara A.

Us explicaré un dels molts casos que atresora la història de la indústria musical. Aquest és el relat de sobre la nena prodigi Brenda May Terpley, coneguda artísticament com a Brenda Lee, que va destacar especialment entre els anys 1960 i 1962 en convertir-se en la primera dona que col·locava 9 singles consecutius al top 10 dels més venuts. Rècord que no va ser superat fins als anys 80 per una tal Madonna. Brenda Lee va assolir aquesta fita abans de la majoria d'edat. Precisament a causa de la seva joventut, un dels seus grans èxits, I'm Sorry, que està sonant ara mateix, el reconeixeu? Va estar a punt de no editar-se. Per evitar que un adolescent de 15 anys cantés el desamor, el tema es va desar en un calaix fins que va ser editat com a cara B de That's All You Gotta Do, cançó que va quedar eclipsada per aquest èxit que es va convertir en un autèntic clàssic. A la història de la música hi ha molts altres casos en què la cara B s'ha acabat imposant a la cara A, i d'això estem parlant en el pretext d'avui, d'expectatives que no es compleixen, de propòsits que prenen camins inesperats, de la gestió de la sorpresa i de les esperes. Si ho traslladem al teatre, el gran exemple de l'espera és precisament Tot esperant Godot, l'obra de Samuel Beckett publicada el 1952, on els seus protagonistes, tal i com descriu el títol, esperen Godot, un personatge que no coneixerem mai. Pertanyent al teatre de l'absurd, amb trets existencialistes, la peça teatral compta amb una trama que aparentment està mancada de significat i és repetitiva. Però és aquesta repetició i absurditat la que ens fa de mirall i qüestiona la passivitat de la societat i la figura humana. Ens hem situat en històries que desafien les expectatives, que trenquen amb allò que s'espera, allò que es preveu. I un gran exemple de desafiament a diferents nivells ho és la pel·lícula Retrato de una mujer en llamas, Portrait de la jeune fille en feu, escrita i dirigida per la cineasta francesa Céline Sciamma. La pel·lícula i la directora mereixerien, sens dubte, un programa sencer de l'eixida, però em centraria en aquest amor que viuen les seves protagonistes, Marianne i Eloïse, interpretades per les actrius Adèle Haenel i Noémie Merlant a la Bretanya francesa l'any 1770. Un amor impossible marcat per un element narratiu molt present en les històries passionals i d'amors impossibles, el contrarrellotge. Un compte enrere que determina un final anunciat. El compte enrere permet la gestió de l'expectativa d'un temps finit que intensifica les històries. Marianne, la pintora, disposa de 7 dies per fer un retrat de la jove Eloïse, que acaba d'abandonar el convent de les Benedictines per assumir la responsabilitat de casar-se amb un senyor de Milà en un matrimoni concertat que havia de tenir la seva difunta germana. Contractada per la mare, Marianne s'ha de fer passar per la dama de passejos i pintar d'amagat un retrat que faran arribar al futur espòs. La pel·lícula parla del que s'espera que ha de fer una dona, deixar-se retratar per consentir un casament. Resistir-se a ser retratada és l'arma que fa servir Eloïse per oposar-se al matrimoni. Tampoc s'espera que una dona sigui artista. De fet, Marianne signa els seus quadres sota el nom del seu pare. La relació artista-model també queda modificada. Marianne és a la vegada professora, artista i model de les seves alumnes, de manera que la dona deixa de ser únicament l'objecte retratat. La relació entre pintora i model és més igualitària. Eloïse no és un subjecte passiu. El film, ple de simbolismes i metàfores visuals, mostra un joc entre el que es veu i el que s'oculta. I en aquest joc s'encén una passió en què les protagonistes viuen 5 dies de màxima esplendor. En l'exploració del desig femení, el goig té caducitat, però l'amor viu per sempre i encén els ulls de qui mira per omplir-los d'autèntica poesia. No us desvelaré més de l'obra perquè espero i desitjo que la veieu. La trobareu disponible a RTV Play, Prime Video i a Filmin.

economistes competents. I és que un excés d'expectativa sostinguda i alimentada en el temps ens pot abocar a una gran frustració. I podem arribar a perdre de vista el viatge que hem compartit amb aquesta ficció. Segurament ens costa acomiadar-nos d'uns personatges amb els quals ens hem familiaritzat. L'origen de l'Anouch on és? S'acaba una sèrie, s'acaba la conversa al voltant de les trames, dels capítols, el ritual dels dilluns a casa davant de la pantalla. Potser també ens fa mal ser conscients del temps que li hem dedicat. En tot cas, no podem oblidar com ens ha fet gaudir. I no subestimeu el poder de les preqüeles, de les seqüeles i de reposicions infinites. I si no, penseu en el fenomen Plats Bruts. I fins aquí ha arribat el pretext d'avui. Si al final d'aquest pretext us genera una petita frustració, a mi em fareu una mica feliç. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem aviat a l'eixida, amb més excuses per parlar de cultura. Soc Elisabet Alguacil. Un plaer.

0: Hi havia una vegada algú que somiava. Algú a qui li agradava tant somiar que perdia per moments contacte amb la realitat. El món dels somnis, fascinant i ric en possibilitats, li permetia emprendre vols sense reserves cap a un infinit il·limitat. Tancava els ulls i volava lluny. Imaginava, projectava. Dia i nit, fos on fos, fes el que fes. L'atrapava de tal manera que acabava confonent què era real i què era ficció. Quan obria els ulls i s'adonava que no era de veritat, es frustrava. La seva vida era molt mediocre comparada amb aquell univers màgic. Sentia impotència. Mai podria viure tot allò. Un dia, algú que se l'estimava i li volia bé, li va regalar un mirall.
1: Així, quan vegis el teu reflex, t'ajudarà a no perdre't perquè recordaràs qui ets i on estàs. Perquè tot ha de començar per tu. Vols fer realitat algun d'aquests somnis o vols quedar-te tot el dia amb els ulls clucs somiant?
0: El mirall, efectivament, li va donar la dosi de consciència necessària per tenir-se present i gestionar millor tot plegat. Se l'emportava tot arreu perquè l'hàbit de perdre's entre somnis el tenia molt arrelat. Així que cada cop, per controlar-se, s'observava més i més. I a mesura que ho feia, va començar a dubtar de si realment aquella imatge reflectida era d'algú prou capaç de fer real aquell imaginari. Era suficient per viure la vida que somiava? Podria excel·lir en tots els àmbits? En termes de validesa, d'intel·ligència, de bellesa, de força, de velocitat, d'astúcia, de creativitat, d'amor, d'intrepidesa... Les pors van aflorar cada dia amb més virulència. Més es mirava i més s'angoixava. De tant mirar-se, el mirall va acabar absorbint la seva imatge, com si se l'empassés. I quan va ser a dins, es va trobar que hi havia molts altres miralls que, com el seu, havien engolit a la gent del seu voltant. Quan es van veure i reconèixer, en lloc de mitigar-se el neguit i el patiment, van créixer. Perquè, com a bons miralls, reflectien el que duen qui els mira. En aquest cas, com havien viscut el mateix procés, s'amplificaven malestars reverberant mútuament frustracions, angoixes, pors... Tot eren comparacions i els judicis ja no eren només amb si mateixes, sinó també entre les altres imatges. Fins al punt que ara ja es miraven a través de la mirada de les altres i necessitaven l'aprovació permanentment. L'espiral neuròtic creixia. No hi havia aturador perquè aquelles veus eren de les imatges que havien de representar, molt lluny de l'essència de les persones. S'havien apropiat de la seva veu. Un dia, quan ja no podia més amb tant d'enrenou, amb tota aquella paràlisi,

amb tanta projecció, algú que havia somiat i que ja no ho feia perquè intentava contentar veus de no sap qui, va decidir que volia tornar a somiar i, per damunt de tot, que volia tornar a viure. Va trencar el mirall i automàticament va sortir d'ell travessant-lo. Ja no hi havia imatge en el mirall. S'havia alliberat d'aquella presó. Del pes de satisfer les exigències i expectatives de les altres persones i les seves pròpies. Però també havia entès que havia acabat allà dins per la necessitat que tenia de fugir a altres llocs, perquè no acceptava la realitat i el món que habitava, el que bategava en el seu cor. Aquell mirall trencat seria el seu ancoratge per recordar que l'única manera de viure en plenitud era comprenent que la vida era imperfecta, que tot era més senzill i que només cultivant l'abundància de la presència, del que hi ha i del que passa, atenent les seves pors i inquietuds, podria fer del seu dia a dia més preciós que qualsevol somni. Des d'aquell moment, algú que somia, en lloc de tancar, obre els ulls. Ja no necessita ni marxar enlloc ni cap imatge, perquè amb els ulls oberts pot seguir el seu somni sense perdre contacte amb la realitat. Pot despertar sense recança els seus anhels, més enllà del mirall, reconeixent qui és, on i com està. Què necessita per donar el proper pas? Punt i seguit.

0: I ara, com a les sèries, és quan apareix el cartell de Continuarà. Ens hem d'acomiadar per avui, però ho fem amb la promesa d'una nova entrega que, si tot va bé, arribarà al mes de març. Què t'ha semblat el capítol d'avui, Jordi? Ha complert les teves expectatives?
1: Ostres, una pregunta trampa per acabar, eh? En el fons, el resultat és el de menys, no? Totes i tots necessitem petits objectius, però és igual si surten millor o pitjor, si es compleixen o no. Al final, aquests propòsits són els que alimenten el nostre ara i aquí. I per a nosaltres, l'eixida és això, un horitzó, però sobretot un present molt enriquidor.
0: I tant, veig que te n'has sortit molt bé amb la resposta, eh?
1: Sí, l'he estudiat.
0: Per part meva, puc dir que estic molt contenta jo amb el resultat, que sí que ha complert les expectatives que tenia, però sobretot estic contenta amb el camí i amb la companyia. I per això no volem acabar sense agrair-vos de nou la confiança a tots vosaltres i donar les gràcies també a totes les persones que avui ens han acompanyat. L'Àngela Palacios, el Valdi Figueres, l'Elisabet Alguacil, l'Eulàlia Tort, però també a l'Elif Burgàs per posar música i a l'Arlín Segués, veu a la sintonia de l'eixida. I com sempre, a l'equip del Despertador per fer-ho possible.
1: I com sempre, per seguir alimentant l'acostum, abans d'acomiadar-nos, et llancem algunes preguntes per continuar reflexionant. Aquí van. La primera. Mirant enrere, quines decisions de la teva vida canviaries? Quantes creus que has pres tu escoltant-te i quantes consideres que han pres per tu?
0: Quantes creences limitants i quants què diran has deixat enrere? Quants creus que encara t'acompanyen actualment?
1: Recorda algun somni que hagis pogut fer realitat. Com vas fer-lo possible?
0: Si no t'haguessis de preocupar gens ni mai pels diners, què faries ara mateix? Com voldries que fos la teva vida?
1: I ara sí, posem punt i final. Recorda que en cada capítol et regalem una playlist musical relacionada amb la temàtica del programa que pots trobar al nostre canal de Spotify. I fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Que vagi molt bé.

0: l'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i, sobretot, què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, també avui tema fortet, eh?
2: Sí.
1: Fortem? A veure, que la paraula bullying, cada cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
2: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el facin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors, hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
1: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
2: Això seria un conflicte puntual. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
1: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
2: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent, ja fins i tot a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics, viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no, amb aquesta supervivència molt afectada, i normalment hi ha un bloqueig, és incapaç o se sent incapaç de fer res, no pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit, no pot fugir perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no? El
2: Totalment.
1: Que li està passant.
2: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
2: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
2: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complim tots aquests paràmetres, podem parlar de bullying,
2: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
2: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
2: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic, pèrdua de gana. Quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs, em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això. També important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
1: Que no, habitualment no
2: perdem,
1: ho faci.
2: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge. I o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
1: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
2: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys, de primeres actuacions o primeres...
1: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
2: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys... És complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment, a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres el grup.
1: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
2: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
1: Clar, aparentment, aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
2: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
1: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
2: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No, un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Per-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així o he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
1: El protocol,
2: els
1: no?
2: protocols, el protocol. Exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
1: Si es nega anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
2: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
1: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
2: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola. Mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquistar encara més totes aquestes etiquetes no? del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors, és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying no és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
1: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
2: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
1: A vegades és de forma inconscient.
2: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
1: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
2: Buf! És que allò es posa els pèls de punta,
1: sí. El que veus i el que a vegades surt de tu.
2: Surt de tu, sí.
1: I dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que ets a fer és cridar.
2: Totalment. No? No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no us digui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Ai, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que fa... Sí, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa, que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
1: A les teves xarxes.
2: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer el dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida, tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, el seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
1: Sí, clar.
2: Llavors, la manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
1: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
2: vinga,
1: et sembla?
2: Vinga,
1: després
2: em sembla
1: ja molt bé. Aprofundirem sí. Cadascú a casa seva.
2: Exacte, però cadascú reflexionarà.
1: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
2: mira,
1: els nostres
2: fins i tot
1: fills.
2: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. Cada mes és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
1: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
2: No.
1: Convidem a fer-lo qualsevol.
2: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. Lo primer és sentar-te a tenir temps.
1: No hi ha Hombre, res, eh? Facilíssim.
2: Doncs sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante. No? Doncs si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
1: Vinga.
2: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriure a dintre amb qui em sento segur o segura.
1: En quin d'aquests espais?
2: Dintre de la família amb qui em sento segura.
1: Persones.
2: De... Sí, persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o on em sento segura. I al món, en general, sí.
1: D'acord.
2: Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot, preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
1: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur...
2: Exacte.
1: Identificar què li falta.
2: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites. Perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en qui et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
1: Sí, sí.
2: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar.
1: Solucionar-ho. En el moment i que deixi de patir, el que diem
2: exacte,
1: sempre.
2: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més...
1: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
2: totalment,
1: així.
2: Totalment, sí. Però els pares també ho fem, eh?
1: Sí.
2: Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que al meu fill és que li estan fent bullying.
1: Un moment.
2: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
1: Però els nens mosseguen, de vegades.
2: Clar, clar. No? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguessin fent a nosaltres mateixes.
1: Allà on surt...
2: Surt allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, clar, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Llavors, molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
1: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
2: exacte, ja... i és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa... Doncs hem de crear.
1: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
2: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal.
1: No, i tant.
2: I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I, com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada. I nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
2: Adéu.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Ja ha començat el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del tòfol i la dinga, els 12 capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema Enganxa't a la fira, la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, l'emblema de la fira. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta i continuarà els dies 16 i 17 de setembre de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests capsulosos que tenim, vam pensar que seria una bona idea pues, fer alguna cosa vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, pues venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent un ganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Una de les grans particularitats d'aquesta iniciativa és que està oberta a tothom. No cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar-hi i aprendre durant els tallers. I dir que l'Ajuntament de Mollet presentarà la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. Enguany s'oferiran un total de 82 tallers, 58 dels quals seran impartits per professionals i 24 per persones voluntàries. La presentació del programa es farà el pròxim dia 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. Les inscripcions presencials seran els dies 21, 22 i 23 de setembre, segons l'àmbit, a l'Ateneu Gran i a l'Espai Sant Jordi entre 4:15 de la tarda i 7:00, i també es podrà fer la inscripció per internet a través del web municipal els mateixos dies i horaris. Per fer les inscripcions presencials caldrà demanar cita prèvia de forma telefònica, concretament els dies 16, 17 i 18 de setembre. Recordeu que el dimarts dia 15 a 6:15 al Mercat Vell és quan es farà la presentació presencial de la programació al Mercat Vell. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de malalties de la tiroide. Per explicar-vos què és la tiroide i quines són aquestes malalties associades, ens acompanya la CAP Clínic d'Endocrinologia i Nutrició de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. És la doctora Sandra Chicharro, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia, bona tarda.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Bona tarda.
1: Anem a parlar precisament de la tiroide i jo m'agradaria començar parlant de que precisament normalment la majoria de problemes de la tiroide sembla ser que tenen tractament i bon pronòstic, és a dir, que ens agrada allò començar amb bones notícies. És així?
2: Sí, és així. És molt fàcil de detectar i, a més, fàcil de tractar en general. Així que és bo conèixer si tenim malalties del tiroides perquè tenen fàcil solució en general.
1: Mm-hmm. Anem a explicar. La tiroide és una glàndula, no? Allò tot s'associem amb el coll.
2: Sí, és una glàndula molt petita que té forma com de papallona, que està situada al coll, a la part baixa del coll, i el que fa és controlar el nostre metabolisme. Controlar, doncs, la despesa energètica, controla és el termostat del nostre organisme, controla la freqüència cardíaca i també, bueno, la nostra energia en el nostre dia a dia. Això és el que fa, bàsicament, la tiroides. Explicat doncs, així una mica
1: allò,
2: simple.
1: Sí, que el que ens interessa és això, que sí. Ho entenguem tots. Estava pensant que per ser petita, d'un-hi-do la feina que fa.
2: Sí.
1: No? És una glàndula, trobo allò, molt eficaç, molt productiva.
2: Sí.
1: Que és a dir, quan tenim allò una afectació de tiroides, què és el que, quins símptomes notem?
2: Doncs depèn del tipus d'afectació. Si és una afectació amb el funcionament, és a dir, que funciona de més o de menys, el que notarem és bàsicament cansament o nerviosisme o com que estem més lents, depèn de si funciona més o de menys. En canvi, si l'afectació del tiroides és un nòdul, el que podem notar és un bulto al coll, que de vegades, si és molt gran, doncs fins i tot ens pot arribar a costar d'empassar. Mm-hmm. Depèn del tipus de problema, donarà un símptoma o un altre.
1: De fet, nosaltres hem sentit a parlar del hipertiroidisme i del hipotiroidisme, no? M'imagino que es refereixen a això la doctora Chicharro, sí?
2: Sí. L'hipotiroidisme és quan el tiroides funciona de forma lenta i el que dona, bàsicament, és cansament, restrenyiment, un cert augment del pes. És com si ens faltessin piles, anem com més lents. En canvi, l'hipertiroidisme és el metabolisme accelerat, funciona de més la glàndula i el que fa és símptomes de nerviosisme, de palpitacions, com que anem accelerats i pèrdua de pes, és a dir, el contrari de l'hipotiroidisme.
1: I què és el que provoca que aquesta glàndula funcioni de forma anormal? No? És a dir, que funcioni doncs, o per sota o per sobre del que hauria de ser la seva activitat normal.
2: Pot haver-hi diverses causes, però el més freqüent són malalties autoimmunes, que això vol dir que hi ha uns anticossos, i aquests anticossos el que fan és inflamar la glàndula tiroides. I aquesta inflamació pot fer que funcioni de més o que funcioni de menys. Quan funciona de menys, habitualment és el que se'n diu una tiroiditis de Hashimoto, l'hipotiroidisme, i quan funciona de més, normalment se'n diu una malaltia de Graves, que és l'hipertiroidisme.
1: I per què tenen aquests noms tan curiosos? Nosaltres hem vist que ja hi havia i no sabíem allò ben bé.
2: Bueno,
1: si és allò els científics que ho van descobrir.
2: Ho van descriure japonesos i van donar aquests noms.
1: Ahà, molt bé. I llavors, no sé si es dona més entre dones o homes o en una etapa allò concreta de la vida, és a dir, no sé si aquesta glàndula allò en infants doncs funciona malament o
2: pot
1: no.
2: Pot afectar a qualsevol edat i tant a dones com a homes, però sí que és veritat que és molt més freqüent en dones i habitualment en gent jove. Hi ha moments puntuals de la vida que solen aparèixer més freqüentment. En dones joves, sobretot en edat gestacional, i l'hipertiroidisme, habitualment pot haver-hi un desencadenant, que sol ser una situació d'estrès, i això fa que es desencadeni la malaltia.
1: Mm-hmm. No sé si hi ha també alguna mena de component genètic, és a dir, si la teva mare, el teu pare, sí, algun familiar ha patit de
2: sí,
1: tiroide.
2: És freqüent que hi hagi antecedents familiars de problemes de tiroides, tant d'hiper com de hipo.
1: Mm-hmm. Quan hi ha un nòdul, clar... dels símptomes que hem descrit, doncs m'imagino que tots preocupen, però quan et notes un bulto, doncs hi ha una preocupació, no?, allò com afegida.
2: Sí. De totes maneres, hi ha una preocupació i, òbviament, s'ha de valorar i s'ha d'estudiar, però sí que és veritat que la malaltia nodular del tiroides sol ser una malaltia força indolent, és a dir, la majoria dels nòduls són totalment benignes. Quan dic la majoria, estic parlant d'un 90% dels nòduls que trobem a la tiroides són benignes. I el 10% que són malignes, habitualment tenen un molt bon pronòstic, és a dir, que operant i fent algun altre tipus de tractament com radioiode, normalment la malaltia és cura. És a dir, que en el pitjor dels casos és una malaltia curable.
1: Uh-huh. Quan parlem allò que no són benignes, aquests nòduls, ens estem referint allò a una neoplàsia de tiroides, és a dir, a un tumor o un càncer,
2: sí,
1: de tiroides?
2: Sí, a un càncer de tiroides. Però ja dic, és de tots els nòduls, són els menys freqüents i, tot i així, tenen un bon pronòstic.
1: Anem a parlar allò de quines són les proves que ens faran, si ens passa alguna d'aquestes situacions, ja sigui nòduls, ja sigui hipo, ja sigui hipertiroidisme, quines proves seran les que acabaran facilitant aquest diagnòstic. De fet, la doctora Chicharro ens deia en començar, és fàcil de diagnosticar, no?
2: Sí. Quan estem parlant que sospitem un hipo o un hipertiroidisme, el que hem de fer és una analítica amb una funció tiroidea bàsica i uns anticossos per valorar. I amb això en tenim prou per diagnosticar la malaltia. No cal fer més proves. Si sospitem que hi ha nòduls, llavors sí que hem de fer l'analítica i, a més, una ecografia, que és la prova estàndard per diagnosticar aquest tipus de problemes. Si trobem nòduls i pensem que els hem de punxar perquè són sospitosos o tenen un tamany suficient, llavors el que fem és fer una punció per fer una citologia i analitzar aquest nòdul.
1: Una vegada allò ha estat diagnosticat, quin tractament té? És a dir, passa per cirurgia, nosaltres hem vist allò persones que han estat operades de tiroide, o prèviament hi ha un tractament farmacològic?
2: Si són nòduls, parlem ara de nòduls.
1: Parlem de nòduls.
2: Si són nòduls benignes, normalment el que fem és seguiment, un seguiment d'ecogràfic cada un, dos anys, que cada vegada, si estan estables, anem allargant més. Si és un nòdul maligne, doncs s'ha d'operar, és fer una tiroidectomia, habitualment una tiroidectomia total, que vol dir treure tot el tiroides, i hem de prendre medicació que substitueix la funció del tiroides, que és una medicació senzilla, la de l'hipotiroidisme.
1: És a dir, que sense aquesta glàndula es pot viure...
2: Es pot viure...
1: Però s'ha de substituir...
2: Clar, amb medicació, però es pot viure i fer una vida totalment normal.
1: Uh-huh. Quan deia jo, quan el nòdul doncs el tenim, sabem que és benigne i el tenim controlat, en principi, encara que sigui benigne, si creix, llavors igual que es planteja la cirurgia, perquè
2: sí,
1: pot arribar doncs això, el que dèiem, no?, per empassar
2: sí,
1: els
2: quan
1: aliments.
2: Veiem que hi ha o bé molts nòduls o bé que aquests nòduls creixen d'un tamany considerable, a partir de 3-4 centímetres, llavors comencem a plantejar-nos la intervenció quirúrgica. En aquests casos, com que és malaltia benigna, ens podem plantejar no de treure tota la tiroides, sinó de vegades ens plantegem de treure només una part de la tiroides.
1: Mm-hmm. Ha comentat la doctora, i clar, una vegada fem l'extirpació de la tiroide, no?, de la glàndula, fem allò tractament farmacològic com a l'hipotiroidisme. Entenem allò que quan el que es detecta és que la glàndula funciona per sota, no?, sí, de l'habitual, el que es fa és facilitar aquesta medicació?
2: Exacte. L'hipotiroidisme, la glàndula no està funcionant prou bé i llavors no està fabricant prou hormona tiroidea. Llavors el que fem és, amb una pastilla, substituir aquesta hormona tiroidea. I és el que fem quan hi ha hipotiroidisme, tant perquè la glàndula no funciona com quan decidim treure la tiroides i llavors posem aquesta medicació. La medicació és exactament la mateixa.
1: I és una medicació crònica?
2: És una medicació crònica.
1: És a dir, una persona diagnosticada de tiroide de per vida haurà d'estar medicada?
2: Sí. Quan tenim un hipotiroidisme, habitualment això no es reverteix i hem de fer el tractament de per vida. Afortunadament, és una medicació que no dona efectes secundaris perquè és la pròpia hormona que el nostre organisme no fabrica i sí que és veritat que s'ha de fer de per vida, però és una pastilla al dia, fàcil de controlar i fàcil d'ajustar la dosis habitualment.
1: Mm-hmm. I quan parlem de hipertiroidisme, també s'ha de fer un tractament farmacològic, allò per reduir aquest excés de treball que fa la glàndula, sí?
2: Exacte. El que es fa és donar una medicació que el que fa és frenar aquesta tiroides. Habitualment donem medicació durant un temps, però de vegades hi ha pacients que no s'acaben de controlar bé amb aquesta medicació que donem per frenar la tiroides i llavors ens hem de plantejar tractaments una mica més definitius, que sol ser o fer radioiode, que el radioiode el que fa és cremar la tiroides perquè deixi de funcionar, o bé fem cirurgia, traiem la tiroides i llavors acabem donant la medicació per l'hipotiroidisme que nosaltres mateixos hem provocat. Tot i que sembli una mica contradictori, sí, per la nostra salut és millor l'hipotiroidisme i substituir que no tenir un hipertiroidisme que no acabem de controlar del tot bé.
1: Uh-huh. I el radioiode, clar, quan sents ràdio, ràpidament allò associes allò, radioteràpia. Vindria a ser una cosa similar, una radiació?
2: No. El nom sona molt malament, però no és exactament el mateix. De fet, el radioiode és un tractament molt, molt senzill. És veritat que és una medicació radioactiva, però que és una medicació molt segura. No cal l'ingrés, no dona pràcticament efectes secundaris i es tolera molt, molt bé. És un tractament molt senzill. No és una radioteràpia. No té res a veure.
1: Iode, aquesta paraula, sovint allò quan vas a comprar sobretot sal, no? Posa sal iodada. És important el iode per al funcionament d'aquesta glàndula?
2: Sí, és important el prendre suficient iode per que funcioni bé la glàndula tiroides. El iode habitualment està en la sal iodada, en tots els productes del mar, peix, marisc, i també en la llet. I és important que prenen suficient aquests aliments. Únicament hem de tenir precaució en els malalts amb hipertiroidisme, que quan tenen hipertiroidisme i la glàndula està funcionant més del compte, en aquest cas sí que no ens interessa que a més afegim iode, perquè encara estimulem més la tiroides. És a dir, en general tothom hem de prendre suficient iode i l'hipotiroidisme també, menys en cas de que tinguem hipertiroidisme. En aquests casos sí que hem d'intentar evitar el iode.
1: Llavors, en principi, la població general, si hem d'anar a comprar, és millor que comprem allò sal iodada que no?
2: Sí, sí. Sí.
1: És més recomanable.
2: En general, hem de prendre sal iodada.
1: Uh-huh. Tenim entès que de vegades una passa desapercebuda la, sí, no? Els problemes de tiroide. Per què passa desapercebuda? Perquè tots trobem explicacions, igual aporto una època d'estrès, estic perdent pes i no... no? O al contrari, doncs picotejo més i per tant doncs m'estic engreixant i sí, estic cansada, però... no sé.
2: Perquè són símptomes, en general, els símptomes que dona la patologia tiroidea són símptomes molt inespecífics. És a dir, que hi ha moltes malalties que poden donar aquests símptomes. El cansament és una cosa molt freqüent i que pot ser per moltes coses, pel mateix estrès, simplement. Sí. Llavors, de vegades, pot passar desapercebuda.
1: Mm-hmm. Es pot prevenir d'alguna manera? És a dir, ara, per exemple, dèiem, no? Doncs la ingesta de iode és important. No sé si podem prevenir allò d'acabar desenvolupant que aquesta glàndula funcioni de forma irregular.
2: Prevenir del tot, no.
1: Impossible.
2: No, perquè hi ha el que dèiem abans, hi ha factors genètics, hi ha aquests anticossos, que això a dia d'avui... no sabem com controlar aquests anticossos. Per tant, no hi ha una manera, una alimentació en concret, una forma de vida que pugui prevenir això.
1: En tot cas, entenem allò que dieta mediterrània,
2: exacte,
1: fejar
2: sí,
1: no?
2: Sí, una dieta saludable, això està clar, però no tenim eines per poder evitar-ho, realment.
1: Dèiem en un moment de la conversa que igual sí que hi ha col·lectius, no sé si alguna persona ara que estigui escoltant la conversa digui, escolta'm, doncs potser sí que ho parlo amb el meu metge, no? La meva metgessa de família, que em faci una analítica perquè doncs puc sospitar que doncs tinc problemes de tiroides. No sé quines serien aquests col·lectius, aquestes persones. Hem parlat, per exemple, no? Si tens una malaltia immunitària.
2: Sí, hi ha col·lectius que sí que és important tenir clar com està funcionant el tiroides i que estigui bé. Normalment, dones que volen quedar-se embarassades, és important que la tiroides estigui funcionant bé.

0: reaccionar de forma irregular en qualsevol moment, en qualsevol etapa de la vida. En infants, mm-hmm. però, no és tan freqüent, o sí?
1: No. Pot passar, és a dir, hi ha nens que poden tenir malaltia del tiroides, però no és el més habitual. Habitualment comença més en dones joves, 20, 25 anys, és l'edat més freqüent de que aparegui.
0: Uh-huh. De fet, la conversa l'hem iniciat amb un missatge de tranquil·litat. Ens agradaria tornar a recuperar, no?, aquest missatge de tranquil·litat. Uh-huh. De fet, la doctora Sandra Chicharro, que recordem és cap clínic d'endocrinologia i nutrició a la Fundació Sanitària Mollet, ens comentava, bé, una vegada detectat, és... té una, no?, una solució, doncs la veritat és que molt eficaç, no?
1: Sí, es pot tractar bé i una vegada tractat el problema podem fer una vida totalment normal i aquests símptomes normalment desapareixen. Poden trigar diverses setmanes a desaparèixer, però un cop està tot estable i tot controlat, els símptomes desapareixen i podem fer una vida totalment normal.
0: No sé si després requereix allò controls mèdics, perquè igual sí que és veritat que en un moment donat se t'ajusta la medicació, però davant una situació que comentàvem, no?, per exemple, d'estrès, això es pot descontrolar.
1: Sí, normalment fem controls. En l'hipertiroidisme els fem més seguits perquè hi ha més altibaixos. A l'hipotiroidisme pot ser, inclús un cop a l'any, pot ser suficient si està tot estable, però sí, hem de fer un seguiment.
0: La persona que pateix una d'aquestes, no?, ja sigui por, hiper, s'ho nota? És a dir, et notes allò que m'estic accelerant, alguna cosa m'està passant, no?
1: Sí.
0: O al contrari, no? Vaig allò com més lent, o estic guanyant pes, no sé, alguna...
1: Sí, moltes vegades els mateixos malalts t'ho expliquen quan es descontrola una mica, els mateixos ho noten. Llavors, ens avisen i fem l'analítica per valorar i acabar d'ajustar el tractament. Moltes vegades els mateixos ho noten. Com que ja saben els símptomes, ràpidament ho detecten.
0: No sé si podríem dir que les malalties associades a la tiroide són malalties d'aquestes silencioses, que no es visibilitzen tant, no? I que potser hi ha més persones afectades de les que tenen vostès xifres, no?
1: Bueno,
0: de les persones que arriben a consulta.
1: De vegades pot haver-hi casos que no es detecten, però afortunadament en els últims anys... com que hi ha un fàcil accés a les analítiques de tiroides, és veritat que les detectem a temps. No és una cosa que no ho detectem. Habitualment, si la persona consulta, habitualment es detecta de forma relativament ràpid, sobretot en els últims anys. Potser sí que abans no es coneixia tant, però ara sí.
0: Perquè en una analítica normal, allò quan dius allò, analítica un cop l'any, que doncs tothom ens l'haurien de fer, no?, revisió mèdica, es tenen en compte aquests paràmetres o si no hi ha sospita no es demanen?
1: En una analítica de rutina no es demana, però si mínimament comentem amb algun símptoma d'això, doncs de palpitacions o problemes amb el pes o cansament, normalment es demana la funció del tiroides de forma habitual.
0: Aquests serien les tres, no?, els tres factors allò,
1: sí,
0: més destacats, i suposo que també igual si doncs hi ha aquesta indagació de dir, ah, i hi ha antecedents familiars, llavors ja...
1: Amb més motiu. Exacte.
0: Amb més motiu.
1: Sí.
0: El missatge, però, tornem a recordar, és de missatge tranquil·litzador, que aquelles persones que, els sigui diagnosticat allò, tens una malaltia associada a la tiroide, que ningú allò doncs es posi nerviós, no passa res, no?
1: No passa res. S'ha de valorar, s'ha de tractar, i és important que ho tractem i no ho deixem, però té solució.
0: I a més, el que ha comentat, que és una medicació que és inocua, és a dir, inocua en el sentit de que no fa mal, no?, que habitualment les persones,
1: sí,
0: acostumem a dir, clar, m'arreglen això i...
1: Sí.
0: I ho passo malament per un altre. No,
1: la medicació en si no té efectes secundaris. És més que res, doncs, el fet d'haver de prendre una pastilla de forma crònica. És, bueno, tothom ens agradaria no haver

0: de prendre res, però efectes secundaris no en té la medicació.
1: I contraindicacions? Hi ha alguna persona que doncs, sigui allò diagnosticada i que aquella malaltia, aquella medicació no la pugui prendre per X motius o no?
0: No. Tothom pot prendre la hormona. L'únic que de vegades hi ha determinades marques comercials que poden portar excipients o, per exemple, lactosa, i llavors, si hi ha intolerància a la lactosa, hem de buscar una altra alternativa. Però no és per un problema per la levotiroxina en si, que és la medicació, sinó pels excipients que porten, i llavors hem de buscar una altra o fer un preparat a farmàcia que li facin específicament. Però a l'hormona en si no ha d'haver-hi cap problema.
1: A més, fantàstic, no?, que hi hagi alternativa.
0: Sí.
1: Allò, doncs, si hi ha aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància, que puguem allò fins i tot fer la medicació a mida. Això és fantàstic.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Doctora Sandra Chicharro, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi parlat d'aquesta malaltia, que potser no se sent tant a parlar, no?, com d'altres, però que, evidentment, aquelles persones que s'hi troben, doncs no deixa de ser. Jo, quan et diuen un diagnòstic, sempre et provoca un neguit, però que alhora hem començat allò amb aquest missatge tranquil·litzador de dir, sí, és crònica, no?, tant hipo com hiper, és crònica, no?,
0: sí. L'hiper es pot curar. L'hipertiroidisme es pot arribar a curar. L'hipo normalment no. Però l'hipertiroidisme de vegades es pot arribar a curar. No sempre, però de vegades sí.
1: Vaja, tenim allò missatges esperançadors en totes línies. Com deia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Mollet del Vallès, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa carregat de mega temazos, com en aquest cas el Show Me Love de Robin S. Aquesta on la vas ballar, tu? Aquesta va sonar a tot arreu. Comencem el programa d'avui, que és 10 de setembre, dia abans de la Diada. Que tingueu molt bona Diada, visca Catalunya i visca la música. Show Me Love de Robin S. Vinga! Vinga!

Show Me Love, de Rubbing Ass. Quina cançó més guapa, eh? Jo sempre ho dic, però aquest tipus de cançons són cançons de primera hora de discoteca, no? Primera hora i mitja. I són molt xules, perquè és allò d'obrir la discoteca, és un himne... Oh, quina cançó més xula. I la que ve ara també és molt xula. De fet, és una versió que van fer els The Bookheads d'una cançó d'un grup que es diu Chicago, que es diu This Song Swirling to My Mind, Street Player.

These sounds fall into my mind. Això és el que diuen els The Bootheads, que van fer la versió del Street Player de Chicago. Però l'original diu These sounds swelling to my mind. Però bé, aquesta és la versió que van fer els The Bootheads en el seu dia. L'havies ballat, aquesta, no? L'havies sentit per la ràdio, escoltat. També és cançó de primera hora. La que ve ara no és cançó de primera hora de discoteca. La que ve ara era un pelotazo de les 4 del matí, tothom ballant, de Eiffel 65, amb Blue de Petit Appetit.

Di-da-ba-dai. Eiffel 65 amb el seu Blue Da-ba-di-da-ba-dai. Aquesta l'havíeu ballat i a hora potent de discoteca. Aquesta no és de primera hora. Com la que ve ara, que a mi m'encanta. És de Planet Funk, el seu Chase the Sun. Aquesta és molt guapa.

Planet Funk amb el seu Chase the Sun. No em diràs que això no és un temazo? Jo aquesta recordo haver-la ballat, i recordo haver-la ballat a les carpes de l'ABC. No sé si havies anat, però aquesta sonava allà. I la que ve ara, a veure si recordem on cadascú l'havia ballat, que és el Cry Just a Little dels Bingo Players. És una cosa molt xula, molt guapa.

Cry Just a Little. És xula aquesta, és curteta, però és intensa. Bingo Players amb el seu Cry Just a Little. I ara anem amb ATV i el seu 9 p.m. Till I Come. Aquesta, recordareu, l'estribi ho farà... Quan fa això... És molt característic. Vinga, va, 9 p.m. Till I Come. Fot-li canya.

9 p.m. Till I Come. No em direu que no és característic, això. ATV amb el seu 9 p.m. Till I Come. Aquesta va ser molt famosa, eh? Com famosa també va ser aquesta, el War Night d'Àngel Moraes. Aquesta és un rotllo d'Ibiza, d'estiu, d'allò posto al sol. Oi, oi, oi, oi. Que sí, que té rotllet així, estiu. Vinga, va, Àngel Moraes.

What a night, quina nit, mare meva, sí, amb l'edat que tenim ja, jo en tinc 45, expliquéssim algunes nits de quan teníem 20 anys, o sigui, de fa 25 anys, 25 anys, eh? La de nits que ens hem passat passant-ho molt bé pel Vallès Oriental. What a night, Àngel Morales, mare meva. Ah, quins records, eh? L'ABC, l'As de Copes, el Privat, el Teatre, tot, l'aigua... Hi havia molts llocs per on anar. Avui en dia no n'hi ha tants, però bueno, també en el seu dia. Jo vaig sortir molt pel... Com es deia? El Blue, no? El Blue també havíem anat. I aquí Mollet, com es deia? El que tothom anava. Ah, no me'n recordo. Que hi havia el... Ostres, no me'n recordo els noms, tu. Estic quedant molt malament. Ja farem una llista de discoteques. Bé, això un dia ho farem. Vinga, va, anem amb un clàssic abans de la mitja part, amb el Mojo i el seu Leire. A veure si endivineu en quin moment diu Leire. A veure si la claveu, va. Vinga, que ho diu-la.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El Centre de Pràctiques de Creació i Recerca Artística, CRAP, comença a engegar motors de cara al curs 2026-2027. Ja ha presentat la programació que omplirà el calendari aquest mes de setembre. Així es reprenen els entrenaments de Kaliripayattu, un antic art marcial del sud de la Índia. La principal novetat d'enguany és que aquests entrenaments ara també es podran fer als més petits de la casa. Esther Freixa, cofundadora de CRAP, ha detallat que obren un grup per a infants a partir de 7 anys.
1: La novetat principal és que a partir del 28 de setembre obrim un grup d'entrenament de Kaliripayattu per a infants, que és aquest art marcial del sud de la Índia, que fins ara l'hem fet només per adults, i enguany doncs, obrirem els dilluns a la tarda un grup per nens i nenes a partir de 7 anys.
0: Altres activitats que es duran a terme al setembre són el taller de Body Weather, que ja compta amb l'aforament complet, o bé el dia 25 de setembre a les 7 de la tarda, la Vanessa Vargas i el Daniel Esparza oferiran un taller de creació amb molts elements en joc. I dir també que el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar una nova proposta a la ciutat i ja treballa per constituir una estructura esportiva ambiciosa i estable. La presidenta del club, Núria Pérez, considera que encara és aviat per fer una diagnosi definitiva sobre la resposta que està tenint aquest projecte.
2: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: El club ha obert les portes dels seus entrenaments a totes aquelles jugadores que vulguin conèixer el projecte. La iniciativa té com a objectiu captar nous talents, però també oferir l'oportunitat a les futures futbolistes de descobrir de prop el funcionament del club i gaudir del futbol. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès i continuem amb el programa mitja horeta més de molt bona música, com en aquest cas anem amb el DJ Prezioso i el seu Tell Me Why. Tell me why, I don't know. Aquesta et sona, no? Vinga, va, una mica de xumba-xumba.

Tell me why, de Prezioso. Aquesta va sonar molt en el seu dia, eh? A mi m'agrada, no sé, té bon rotllo. Ara que encara estem d'estiu, estem a setembre, però encara estem d'estiu i ja s'acaba posar musiquetes veraniegues. Com la que ve ara, el Crying at the Discotheque dels Alcázar. Aquesta l'havíeu escoltat, no? Aquesta és la versió extended. No sé per què he posat l'extended, perquè jo s'hauria de posar la ràdio edit, però suposo que l'he posat perquè sóc DJ i he posat aquesta passant-la en el programa de la ràdio. Alcázar, Crying at the Discotheque, des de l'any 2000. Mega temazo. Fixeu-vos que un moment la lletra diu: portes una corbata com el Richard Gere. You wear a tie like Richard Gere. Em fa gràcia. Mira, va, que això va pujant. Ja va sortint el riff de guitarra. Sí o no? Anem seguint, anem pujant.

the passion of the groove.

Alcázar, Crying at the Discotheque. Aquesta és bona, eh? És molt bona, aquesta cançó. Jo la trobo molt bona. Però bona, per bona, bona, bona, molt bona, és la que ve ara. Que ve amb el cor robat, i crec que molts vosaltres també, que és aquesta. Uau, que sona per aquí. Palm of the Jam, de Technotronic. Això és que és un temazo, tu. Mare meva, vinga, va, tothom a ballar.

Bomb of the Jam, Bomb It Up. Això és que és un himne, de la música disco de tots els temps, perquè estem a l'any 2026 i quan la punxes i la poses, la penya, pues, a la gent li encanta, igual que a mi, per mi és la cançó de les discoteques. Bomb of the Jam de Technotronic. I la que ve ara també m'encanta, que és Shine On de Rio. Té molta energia aquesta cançó. Vinga, va.

Shine On, de Rio. Em diràs que aquesta no té bon rotllo, eh? És del 2008. Té molta potència, aquesta cançó. Fa ballar i també fa estiu, encara. Aquesta potser no fa tant estiu, però també és molt xula. Del 2009, I Know You Want Me, de Calle 8 i Pitbull. La trobo una mega cançó. La producció és brutal. Street Brazil. What is here is gonna be called Calle 8. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

to the rescue, here I am. Ens cantava Bob Marley i els Funk Star Deluxe van fer aquesta versió amb el seu Sun is Shining. Cançó d'estiuet encara, va, que encara fa caloreta, estiuet. Mes de setembre. I avui que és 10 de setembre i l'endemà és 11 de setembre, dia de Catalunya, acabarem el programa amb una cançó en català i marxarem fins al Vendrell. Posem el Miami Beach dels Lacs en Busto. Que tingueu molt bona diada. Visca Catalunya, ens escoltem a la ràdio de Mollet. Catalunya.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ahir va fer tot just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors continuen alertant que els números no surten.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Parlem del trànsit. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: I un d'aquests ha implicat 3 cotxes i una ambulància a la ronda de dalt a Barcelona, deixant ahir a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'excarcerar una dona que havia quedat atrapada en un dels turismes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país, i de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol, i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir, i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques, al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb ben fet sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura, i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arranca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior i uns 15.000 més que l'any passat.
2: Els estudis a més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: I en els esports, el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:15 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquivaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: I en bàsquet, una nota d'última hora, el Barça s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana CB després de superar la final al Lleida. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest dissabte ha fet tot just 6 mesos que el parc de Collserola està tancat arran del primer cas de peste porcina detectat a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no surten, ampliant la informació cara a l'Àries.
5: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
6: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
5: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
7: Simplement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% de l'accés a la muntanya i això es nota molt.
5: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
0: I l'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. A hores d'ara encara no hi ha gaire activitat a la xarxa viària i és que el Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7.
2: Les principals afectacions es podran concentrar precisament a la P7 en sentit sud, a Sant Celoni i la Roca del Vallès, i en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la 58 en sentit sud. Per sobre tot aquest volum de trànsit està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
0: I fent balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort en accidents de trànsit des de l'inici d'aquest pont de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 al terme municipal d'Altafulla. En el sinistre també es van veure implicats 3 vehicles i també hi va haver 4 persones més ferides.
2: Divendres també es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tindre lloc a la N260 a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. Poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe, la C59, a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal es va produir el dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. Un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. El Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja n'eren 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
0: I un altre accident més encara, en aquest cas sense víctimes mortals, entre 3 cotxes i una ambulància, en aquest cas a la Ronda de Dalt a Barcelona, que va deixar ahir a la nit un balanç, això sí, de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
2: El sinistre es va produir als voltants de 3:15 al quilòmetre 5 de la B20, en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
0: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
2: Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
3: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: Seguim parlant d'educació perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
2: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
0: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Radio Lons ho explica Jordi Givert.
8: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa la Comarca.
9: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
8: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial, perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
2: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme de Fez.
10: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sanromà és professor honorari de la URB i president de CIVICAI.
11: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat, però pot arribar un moment en què digui aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
10: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
11: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
10: Caldria un consens internacional per regular-ho?
11: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls desmarxarà, però és que és gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
10: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
11: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem, no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir l'endemà i ens exterminar de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
0: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial, després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
12: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a aquesta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxant és el tinent alcalde de Móra la Nova.
13: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació. I després també s'ha estat treballant amb l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori i d'activitat.
12: Des del consistori confien en que esta sigui una de les candidatures guanyadores.
13: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tant tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tota Europa. La línia és de continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que estan portant el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
12: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Morla Nova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
0: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquests, en aquest cas en les separacions.
2: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
14: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
15: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha una base que està ja feta malbé i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te'n que realment no vols continuar per aquest camí i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual perquè cadascú té la seva feina.
14: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts. Però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
15: No és fàcil econòmicament. És a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera. És també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili. O què fem? O és que amb la vivenda no podem. I això és molt difícil.
14: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
2: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotugo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
0: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
2: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
16: Pere Casacuberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
5: El documental Pere Casacuberta, Esprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Matumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacuberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
0: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
2: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, a l'àrea de Casteller de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
0: Són les 2:21 minuts, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça visita el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys. Empatats amb el Real Madrid, que ahir va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
0: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
2: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
0: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
17: Doncs finalment ha estat l'equip visitant, el Rubí, que ha guanyat per 1-5 i a més s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat al futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un rival teòricament superior, per avançar-se al marcador just abans de la mitja part. El segon temps ha continuat aquesta superioritat de les de Rubí, han pogut fer l'1-3 i, mica en mica, en el pas dels minuts, el futsal Mataró ho ha intentat de totes les maneres i ha permès fer arribar a l'1-5 definitiu a l'Esportiu Rubí, que guanya el partit i supera aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, marcador contundent, però que no reflexa el que s'ha vist durant la pista durant tot el partit.
0: Moltes gràcies, Oriol, i com veiem, classificació per al Rubí en aquest derbi a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol sala. Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení, a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La PV del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
18: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, supera un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
19: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección. perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
18: Recordem que les badalonines sumen una derrota a Lezama i una victòria contra l'Espanyol.
0: Seguim amb futbol masculí a la Primera Federació. Mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
2: Tots es van perdre en la tercera jornada d'aquesta Primera Federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93 i el Sant Andreu a Eivissa per un 2-0.
0: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: Amb la primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguim, que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
0: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la Primera Divisió.
2: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGa Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Pedrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Mirilla, per un ajustat 0-1.
0: I tanquem amb ciclisme perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
2: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primoz Roglic i per l'austríac Félix Gall.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

Una cigarreta? O un bosc cremant? Una barbacoa? O les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arias.
1: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia.
1: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
3: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
1: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
3: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
1: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
3: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluïsmi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país, i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol, i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir, i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques, al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I, com dèiem, amb ben fet, sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura, i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
1: I en els esports, el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:45, buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caral Arias.
6: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
7: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports senglars o els camins amples que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
6: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
8: Possiblement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim a la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% de l'accés a la muntanya i això es nota molt.
6: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
1: I l'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
3: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C60 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquí està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
1: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla. En aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles, també hi va haver 4 persones ferides.
3: Divendres van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre 2 turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
1: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
3: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
1: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
3: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
4: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
3: Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema sistema d'emergències mèdiques, atès els dos menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
1: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
3: Els fets han passat cap a un quart de 10 al carrer de la Llacuna, segons ha avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CN. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
1: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
3: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
1: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
3: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
9: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector relaciona l'expansió del caragol poma amb les inundacions de la tardor passada que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
1: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Call de Tenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
3: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin al 9FM Caralàries.
10: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Call de Tenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es van allà ara fa 4 anys i mig i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
1: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, l'Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
11: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
12: Els principals danys es concentren als prats de pastura, que, doncs, que els senglars arrenquen i llavors a l'hora ja és un problema i a més es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs, animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs, més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als ripollesos, doncs, també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració, doncs, actuï. No?
11: Les espècies que provoquen pèrdua al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cèrvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
1: I parlem ara de les rutes de muntanya, perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
3: Per fer aquesta ruta, els GAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió. Olot Televisió, Jan Bretxa.
13: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els RAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagumà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
14: S'ha de continuar fent consciència de que la muntanya, doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli, doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir, doncs, això, una roba d'abric per una... Doncs això, per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, una ruta ben treballada, una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
13: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
1: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
3: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintokuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
1: Parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
3: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va convencer, a l'àrea de Castellera de Sant Zacaries, el dia 24 d'octubre.
1: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany, la proposta està centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
15: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
16: Sonarà, no?, 3 compositors molt diferents, diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc. No? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Pep Arcel, no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
15: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, Queralt Àries.
17: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
10: El documental Pere Casacoberta, Esprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el camp del Llevant a partir d'1:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
1: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
3: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
1: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
3: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia al gironín situar-se per davant del marcador, però l'any mito del 81 va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: On ha acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada, la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell.

0: Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
1: Parlem ara de la primera federació amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu. I és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins. I el Sant Andreu va perdre, en el seu cas, en la seva visita a l'Eivissa per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida. Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: A la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer en contra de Copa Espanya. Rep l'Amics de Castelló en una primera prova exigent pels Potablava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logronyo, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, rodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé, i després estar setmana a setmana.
3: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, Amics de Castelló.
1: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 8:15 al camp de l'Eibar.
1: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta 2 campionats en un mateix curs pel que fa als 2 equips catalans. Derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
2: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
1: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas, amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà Àlex, i completant el podi el també espanyol Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
3: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
4: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
1: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que fins

0: finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
1: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué me pena?
2: Se tropezó con un escalón. Sí.
3: Es lo que tienen estos vestidos.
4: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
0: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
5: Deixaràs de sentir-me a prop?
6: Continguts en xarxa.

0: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Hi, this is Rick Trevino. A girl in a pickup truck is what every cowboy needs. Here goes.

0: Benvinguts, benvingudes al Revolta amb una nova edició del Club del Country amb aquest especial que us muntem amb aquestes dates de l'any. Però és que avui farem un programa especial en el qual els mateixos artistes ens donaran la benvinguda a totes les cançons del programa. Ho ha fet Rick Trevino amb aquest tema especial que escoltàvem, aquest I Want a Girl in a Pickup Truck, i també ho faran Ken Melons amb Jukebox Junkie. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country.
1: Hey everybody, this is Ken Melons, and here comes another honky-tonkin' tune by special request.

0: Ken Melons amb el Jukebox Junkie, una de les seves cançons del 1994, i després la Stephanie Quayle amb Promise You Won't Feel a Thing, des del seu album No Housewife, que va editar el 2009. La propera que ens acompanyarà serà la meravellosa Shania Twain. Ella ha editat el 2026, fa poques setmanes, el seu àlbum anomenat Little Miss Twain. D'aquí extraiem el tema I'd Feel Loving Me.
1: Hey everybody, this is Shania Twain. Here's another good rockin' tune by special request. If I

0: Hem recordat un duet magnífic amb una versió d'un tema que ens cantava perfectament bé, meravellosament bé, Don Williams, amb el seu moment, Lord, I Hope This Day Is Good, càrrec d'un àlbum d'homenatge que van realitzar els Bellamy Brothers. També hem escoltat el Club del Country, els Confederate Railroad, dels quals hem recordat amb el tema When He Was My Age, un dels seus senzills que també ens van acompanyar d'èxit a la seva carrera artística, que va ser realment magnífica, càrrec d'aquesta banda. I ja que parlem de bandes, què tal si escoltem també els Little Texas.
1: Hi, we're Little Texas. And you're listening to Super Country, the greatest hits of all time.

0: thought you were my friend.
1: Presentant-nos tots ells les seves cançons, al llarg dels anys han anat col·leccionant moltíssims de missatges i de companyia de gent, com per exemple ho ha fet Little Texas amb el God Bless Texas, que tothom recordarà, o aquest tema de Joe Nichols del seu àlbum del 2022, després d'anys de no publicar-ne cap, quan va extreure aquest magnífic treball discogràfic que portava el nom de Good Day for Living, amb aquesta cançó a duet amb Blake Shelton, I Got Friends That Do. Seguim i ho fem recordant la música d'en Doug Stone.
2: I'm Doug Stone, and here's one from my new CD.

0: han estat els moments i les bones cançons de gent com Doc Stone. Us ho comentava amb una de les peces que ens ha acompanyat, i atenció, perquè aquesta era una peça regravada d'un dels seus èxits anteriorment. El 2023 ens va portar novament aquest tema que havíem escoltat, la peça anomenada Why Didn't I Think of That. Estàs amb el Club del Country, avui en especial Ramanetes, amb Jim Cow Joe Di Messina, que ens aportava aquesta cançó Where the Cowboys Ride, que pertany al seu àlbum de 2026, Bridges, aquests ponts, després de temps de no portar-nos música, així ho va fer. I des del 2019, ara escoltarem una cançó que ens obsequiava la cantant, la protagonista de The Boys, amb el seu moment i aquelles temporades, anomenada Gracia Harrison. Aquest senzill portava el nom de Civil War.
1: Hey, this is Gracia Harrison and more of the country you love next.

0: personatge que va tenir el seu èxit amb el seu moment, amb aquell únic número 1 de la seva carrera, el Just Got Started Loving You del 2007, i que ens presentava el que és el seu darrer treball en solitari, un disc que encara no ha vist la llum, però sí un senzill, que és aquesta cançó de finals de març de 2026, la cançó anomenada Overthinking. Després també ens ha portat un duet que valdrà la pena escoltar amb una cançó a finals de juny d'aquest mateix 2026, al costat de la Chrissy Poland amb la cançó Wild Horses. I a més, novetats per James Otto, perquè s'ha anunciat tan darrerament que ell serà qui portarà a partir d'ara la veu solista en la formació de Mavericks després de la mort d'en Raúl Malo. Per tant, tindrem nou vocalista amb els Mavericks. Ara és el torn d'escoltar el Club del Country, la Joana Mosca.
1: Hi, this is Joanna Mosca, and you're listening to Hometown Country.

0: Fantàstica la companyia, la presència també amb el nostre programa de The Wilkinsons, tot recordant aquest de Yodeling Blues i abans de la fantàstica canadenca amb una de les seves cançons més recordades, Take It Like a Man, Michelle Wright. Acabem el Club del Country avui, però no sense la darrera presentació d'en James Robert Webb, del tema Honky Tonk Revival. Fins la setmana que ve al nostre Club del Country.
1: Hi, this is James Robert Webb, and you're listening to Today's Hot Country Music.
2: Down to the honky tonk.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: De la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de 6:00 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, fogoses. Segons el Centre de Terminologia TermCat, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No, no, no. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real, sobretot a la feina, encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i en una manera de liderar, que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havia murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona al Vallès entre el 2010 i el 2018, coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Bueno, a més has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori, tot es posi d'acord per donar-te-la.
3: Molt agraïda, molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà, doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també, doncs, suport a moltes entitats i, per tant, molt contenta.
1: Tu segueixes visquent a Sant Cugat?
3: Sí, sí.
1: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
3: No, estic ben, aquí a Sant Cugat.
1: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu, perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat, dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació, dona, presidenta del Port, dona, de l'Incasol, en Valla, però crec que també.
3: Potser sí.
1: Crec que també, jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
3: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions on, efectivament, te n'adones no?, que doncs els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. Uh-huh. I, per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte.
1: Vas arremangar, no?
3: Sí, t'arremangues. Sí.
1: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
3: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet, no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputat al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, uh-huh, fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
1: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isola Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
3: Sí, sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a, doncs, a ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem, doncs, veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que doncs, això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
1: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de... la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
3: Sí.
1: Estem visualitzant, perquè crec que el jovent, les noies joves, i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global, i aquelles passes que havíem fet tan importants, que havia fet la generació d'abans nostra,
3: sí,
1: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant. Una mica.
3: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla, doncs, que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots, doncs, més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades, eh? També crec que o sigui, hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi, doncs, noies que es troben amb limitacions a l'hora de accedir a determinats rols, o perquè, doncs, hi ha poques noies que escullen les carreres, doncs, de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que, amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet, no?, aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
1: sí,
3: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
1: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre. Possiblement és que hi hagin sostres intermitjos que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta...
3: Directora.
1: Del Barcelona Global, que, entre altres coses, ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
3: Copa Amèrica.
1: La Copa Amèrica.
3: Sí.
1: Què és exactament?
3: Molt bé, doncs mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també, doncs, de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat, doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és. Aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no?, capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors, nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat, i així li proposem proposem a qui sigui alcalde, i per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses, i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent, i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència, i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, d'aquest aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa, i per tant fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
1: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
3: correcte,
1: no? Els ambaixadors de la ciutat.
3: Totalment, totalment.
1: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí, un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
3: Sí, enginyeria industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent, bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien doncs buscaven un tipus de perfil, i de fet avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, les administracions i a dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i doncs, a economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem a través... Nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
1: Carai.
3: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
1: Explica't-ho.
3: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
1: Bueno.
3: Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, o sigui, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que a primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon,
1: que
3: en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
1: Això està molt bé.
3: I això és molt important.
1: Això és molt
3: important. Perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, bueno, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia, doncs, a una empresa industrial.
1: Sí,
3: o...
1: això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, sí, l'associació alumni, sí, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor, sí, Quatre Cases.
3: Sí,
1: i...
3: correcte.
1: És bastant xulo,
3: és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar... Bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats evidentment amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
1: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conesa és així, ella contesta perquè ja ho sap.
3: I... No m'ho sé, no m'ho sé, jo de tira, més o menys. Tira. Tinc idees.
1: Escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona, és a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
3: No, jo sí que m'ho imagino.
1: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
3: Jo m'imagino.
1: Però sembla que està lluny.
3: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
1: Ah, sí?
3: És una dona, sí, referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil. Potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
1: El que passa és que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
3: Sí, estic d'acord, eh?
1: Sí, totes però... estem d'acord, però clar,
3: però...
1: necessitem quotes.
3: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de
1: sí, sí,
3: portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, ens en certa manera ens
1: limita.
3: Ens limita.
1: Clar,
3: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
1: Clar, això és, aquí és on la funció pública,
3: correcte,
1: ha de treballar per nosaltres.
3: Correcte.
1: Mira, et faré un joc.
3: Vinga.
1: Jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
3: Ui, que difícil.
1: Curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, La gent amb un home pensa, és audaç. I què pensa d'una dona?
3: Pensa que... que s'ha precipitat.
1: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
3: Descarada.
1: Si et dic extrovertida, l'actitud, sí. Amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
3: No ho sé.
1: Tafanera.
3: Tafanera, vaja. Carai, no tenim les a perdre, no?
1: Totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
3: Massa dura o no, duresa.
1: Dominanta.
3: No? Dominanta.
1: Te l'imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
3: Pesada.
1: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
3: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple, si em permets.
1: Tu i tant.
3: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre, a Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares i, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs, fa que hagis de frenar alguna part de la teva, teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te dos mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea. Acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. Bé. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no, d'acompanyar els fills hi ha, no, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no, com a mare.
1: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Uh-huh. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos. Els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també... Llavors, conciliar ara és més complicat.
3: No ho sé.
1: No?
3: Jo crec que ara, amb el tema de teletreball...
1: Homes... Ah, bueno, sí, teletreball.
3: No ho sé si és
1: però
3: més...
1: Però ara el teletreball està tirant enrere,
3: Sí, està tirant enrere.
1: Molt.
3: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental, és la baixa, no, de l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, O sigui, perquè és que si no estàs, és que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria. És a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor. Això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o molts de suports per la família.
1: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills. Avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda, o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares. Les persones amb necessitats especials carreguen sobre les teves espatlles.
3: Sí, sí, sí.
1: I això sí que no li passes al partener.
3: Sí, és així, és així. Si mirem també, no?, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també doncs tot el sector de les cures, veurem, no?, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, a l'any 2011, estàvem travessant una crisi molt important i tots recordem, no?, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que vosaltres que considereu que es poden reduir,
1: ui, sí.
3: Una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases, vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
1: Has de provar
3: una mesura, no? Però vaig pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
1: sí,
3: no ho sé.
1: Sí, sí.
3: Però, és a dir,
1: l'impacte és menys 1.
3: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
1: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
3: Sí, això jo crec que... amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
1: Això sí.
3: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí, també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
1: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és quin consell li donaries a la Mercè Conesa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
3: No puc dir el que li donaria perquè potser seria no dedicar-se a la política.
1: Aquesta està bé.
3: Segurament sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en doncs, una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
1: Els millors, eh?
3: I, sí, bueno, els millors, però tens l'edat pesa, no? O sigui, et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, bueno, no sé si me'l vull menjar.
1: No sé si ja
3: estic bé com estic. No? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, bueno, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
1: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, i és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
3: Gràcies.
1: I gràcies per seguir trencant coses.
3: Molt bé.
1: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no, en sèrio. De què parlem avui?
4: Avui parlem de sèries de comèdia, per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
1: Em sembla fantàstic.
4: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
1: Som-hi.
4: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment, sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt i crec que agrada molt, la veritat, funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum, són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama.
1: Vale?
4: Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé,
1: sí.
4: Doncs llavors el que faig a vegades és, em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens doncs, 2 mesos d'Apple TV, i llavors m'ho veig tot.
1: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
4: Exacte. Bueno, Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
1: Exacte.
4: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
1: Fantàstica!
4: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo.
1: A mi sí.
4: Bueno, per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que li interessa i la gent que no. Val? Perquè és un... va així, fa 5 cèntims. És una sèrie que és anglesa, però està gravada, o sigui, ve un entrenador americà, llavors
1: sí.
4: Tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia, és un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea
1: no,
4: de les
1: ell,
4: regles
1: ell
4: del
1: és
4: futbol.
1: Ell és del rugby, de
4: correcte.
1: Futbol americà.
4: Ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu, llavors hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors... També, no?, la directora de...
1: És una meravella, la presidenta.
4: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara s'ha quedat ella amb l'equip de futbol. És una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
1: És meravellosa.
4: Ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
1: Oh, també, meravella.
4: Aquesta ja només pels actors i actrius sí. que hi han. Ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Doncs pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor que no me'n recordo com es diu,
1: és però el és el de Como conocí a vuestra
4: madre. I després hi ha una altra noia que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que, tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
1: Brutals. La veïna.
4: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa,
1: sí.
4: La companya
1: la psicòloga és
4: meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
1: compensades. Està molt compensadeta, sí.
4: I té aquest punt no és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes
1: sí,
4: bastant durs.
1: Sí, la malaltia mental.
4: Malaltia mental, l'amor, la pèrdua...
1: Sí, la malaltia, perquè... Sí,
4: exacte, no direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
1: Platónico.
4: Que... Platónico. Si jo te la recomano molt, es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
1: contenteta.
4: Bé. Contentet. Vinga, anem a Movistar Plus.
1: Som-hi.
4: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
1: Oh, boníssima!
4: Vale, Poquita Fe bueno, ha aconseguit agafar una...
1: Saps? Oh!
4: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no... és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
1: És que el format és absolutament de reportatge.
4: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes que es fan a càmera... és el Raúl Simas, que ella per ella és meravellós,
1: I ella també,
4: saps? Que sortia a càmera a fer, ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
1: Val molt la pena,
4: És un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
1: La veritat
4: Llavors,
1: és que sí.
4: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
1: Vinga.
4: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
1: Fantàstiques,
4: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar, i
1: els marits s'han anat...
4: No, spoilers, por favor.
1: S'acaben... Això és el primer capítol.
4: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida...
1: Fantàstiques.
4: Després ens anem a The Good Place, que és una...
1: També
4: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que es mor, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
1: Sí.
4: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final la mida que va avançant és molt filosòfica.
1: Sí.
4: Llavors, també, és un producte raro.
1: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu taco, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
4: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
1: Sí.
4: Una dona que
1: se li
4: mor al marit, es fa amiga d'una altra dona...
1: Sí! Home, i tant.
4: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
1: No és de la Amy. No, és de la Amy, no.
4: No ho sé, no sé de quin parles.
1: Però bueno, Amy no sé què.
4: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però... També aborda una mica el tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació, i es veu molt fàcil.
1: Ah, em sembla que vaig començar a veure el
4: primer
1: capítol.
4: És una dona que és molt gran,
1: sí, és molt
4: alta, rosa...
1: Sí. I hi ha una germana pel mig?
4: Pot ser.
1: Sí, ja sé quina és.
4: Tirem que no tenim temps. Disney Plus. Us en recomano dues. Colegio Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
1: Sí. Vale. Sí.
4: I res, parla no, és l'escola, una escola on tots són negres...
1: És escola pública.
4: Una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
1: Sí, són meravellosos.
4: Són meravellosos i com més avancen, més... més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
1: La vida en piezas.
4: Mira com sona, eh? S'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
1: Oh, sí que l'he vist.
4: Modern Family, també la recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en piezas, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors. Sí. I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada moltíssim.
1: Meravellosa.
4: I aquesta la defendrem sempre. Sí. Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença a venir d'abajo.
1: Bueno, necessita... és una humorista gran, una senyora gran que porta molts anys a Las Vegas.
4: Exacte.
1: Amb els acudits una mica ja de modest.
4: Exacte.
1: Que contracta a una jove...
4: Sí.
1: A una jove guionista.
4: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
1: És meravellosa la relació.
4: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
1: No.
4: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano, em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també dura una mitjoreta, parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de, pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement pues, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està, faig el top 5.
1: Doncs, meravella.
4: Top 5.
1: Vinga, fes top 5,
4: va. Una de cada plataforma. Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
1: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé un especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure'm.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
0: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge, no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració, amb les seves variants, és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me Gusta Amar. Arrasada a les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. I Violina, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passegem per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost, es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

De amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Janet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas? Oh, yeah.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels long plays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili...
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili, el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: Conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat, poques setmanes abans. Tu i jo. Tengo el cuerpo.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades. En aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

Can't I? I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

Aquí i a Midmon, el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki D va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me descorazones.

com Breaking My Heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

estava amb Duca Albana. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Rose i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan faradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga al Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet. A Fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680-843-721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet. Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. En antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adeu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al Cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, però si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one bites the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, el Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gang. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Rabia.

directe, Glòria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic, el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert.

0: Adiós, amigos.
1: Take care of yourselves. Thank you.
2: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per ser...

0: I fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
1: 1981.
0: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tennista suís Roger Federer. I un any en el qual li sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andate.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica. Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llull.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com, per exemple, aquest Fell Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jesse's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música al rock and classics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest era el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: Fantàstics els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també, aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
2: twitter.com/rocknclassics.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballlluc.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet, que continua en la seva versió estiuenca, Bartiquí en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsan. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiquí d'estiu, per algunes coses no canvien, així que com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 11 de setembre de 2026, Diada Nacional de Catalunya. I aquest és el programa número 46 de la temporada i el setè de la temporada d'estiu. I si sona aquesta sintonia,

0: Això vol dir que hem sortit a la terrassa del bar i que tenim un bar tiki edició estiu on ens dediquem a experimentar una mica i a posar més música i a xerrar menys. Aquest vespre farem una petita commemoració. I és que aquest estiu n'ha fet 30 anys del mític Doctor Music Festival de 1996. Una iniciativa inaudita i força mastodòntica que no va tenir la continuïtat esperada per diverses raons, però que aleshores va marcar una línia que segurament 3 dècades més tard té bastant vigència. Sempre que es parla de festivals es recorda a Woodstock per la popularitat que va tenir l'event. Tot i que de festivals n'hi ha hagut molts i de moltes menes. Anem a ser tan originals com aquells i a dedicar el programa al Woodstock català, que va aplegar 27.000 persones en un lloc de tan difícil accés com eren els Prats Escalarre, i sobretot parlarem d'un cartell impressionant que bé podia reflectir el que era la música a mitjans dels 90. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, Escalarre està a quasi 4 hores de cotxe de Barcelona i l'accés en un transport públic és francament complicat. Fer un festival allà, doncs, era una decisió peculiar. Però Doctor Music era una promotora catalana independent, fundada el 1982, que s'havia especialitzat en portar grans artistes internacionals a Espanya i que, després d'anys organitzant gires de superestrelles, va decidir fer el salt més ambiciós, el de crear el seu propi gran festival. L'escena de festivals de 1996 no era, òbviament, com avui dia, quan segurament n'hi ha massa de festivals, i és que és una cosa que personalment em molesta, entenc el públic a qui s'adreça el concepte de festival, però també considero que ha canibalitzat l'oferta de concerts a sales i pavellons. Les promotores ara prefereixen portar els grups a festivals, tot pressionant els festivals per contractar diversos artistes en un mateix paquet, i amb això és francament difícil veure un concert adreçat per un aforament d'entre, posem, entre 2.000 i 5.000 persones. I passem el concert petit per 500 o 1.000, al macroespectacle que ven 30.000 entrades. Però tornem a 1996 i tornem amb un divendres 12 de juliol. No eren ni les 7 del vespre quan pujaven a l'escenari els meus estimats Fun Loving Criminals.

Uns Fun Loving Criminals que havien publicat el seu primer disc, que sonava de Fun Loving Criminal, bueno, encara sona, de fet, de fons, aquesta cançó de Fun Loving Criminals. Però aleshores la banda encara era una promesa, fins i tot podien ser vistos fins i tot com a un One Hit Wonder, perquè, bé, de fet, ningú no sabia si passarien el tall o es quedarien amb els 15 minuts de fama que els hi proporcionava, doncs, aquell hit que va ser Scooby Snacks. Naturalment, que sí que van passar el tall. I aquí a Cantiqui sempre recomanem tot el que han enregistrat aquest trio de Nova York. Els que probablement sí que no van passar de ser One Hit Wonder van ser els Echo Belly, que van facturar un d'aquests fantàstics singles dels anys 90, que em direu el que vulgueu. Puc ser un carca, puc ser una iaiona, però si tenim un hit single com els que ara mateix triomfen a Spotify o a YouTube, o un hit single que ho va patar tant com el Great Things dels Echo Belly, bé, crec que no hi ha comparació possible. A 7:45 del primer dia de festival de divendres es posaven a prova els Echo Belly.

El Doctor Music Festival no va ser el primer festival de casa nostra, ni molt menys. De fet hi havia precedents, com el Canet Rock, que es va celebrar en diverses ocasions a mitjans dels anys 70. De fet, per exemple, el 1975 va reunir aproximadament 40.000 persones i el 1978 va arribar a fer un salt internacional portant gent com Blondie, com Nico, com Ultravox, entre d'altres. Però aquí hi ha una cosa molt significativa. El Canet Rock de 1978 és pràcticament el final d'una època. Els anys 80 no són una dècada de grans macrofestivals a l'estat espanyol. Hi havia festivals i grans concerts, però no hi havia encara una indústria de festivals consolidada com la que coneixem a partir de finals dels 90 en endavant. El model, aleshores, era més aviat el concert, la gira, anar a les festes majors i potser anar a algun festival especialitzat. El panorama canviaria amb la dècada dels 90, això us dic. Però va, tornem amb aquella primera jornada del Doctor Music Festival. Ja avançat al vespre, tocava una banda que també podríem dir que van ser One Hit Wonders, o si més no, van ser molt fruit d'un moment molt particular i molt curt. Era l'època del crossover, del rap metal, que també se li deia, i tenim un grup com Dog Eat Dog amb el hit No Fronts.

ja que s'ha tornat a anar fent i fent i com se'ns va enganxar aquest No Fronts dels Doggy Dog, una banda que, tal com va arribar, va desaparèixer. Però bé, ara ja ens trobem amb la primera de les Patums, que actuarien al Doctor Music Festival, als Suede. El Suede arriba al Doctor Music del 1996 en un moment una mica estrany de la seva història. Havien estat una de les bandes que havien encès la metxa del Britpop. Però el moviment ja estava convertint-se en una mena de batalla entre els Blur i els Oasis. I Suede, doncs, començaven a quedar una mica fora de la fotografia. I a més, per si fos poc, acabàvem de perdre el seu guitarrista original, Bernard Butler, que era una de les peces fonamentals del seu so. Però el cantant i líder, el Brett Anderson, no estava disposat a desaparèixer tan fàcilment. Ara amb en Richard Oakes a la guitarra, els Suede havien publicat el disc Coming Up, un disc potser més lluminós, més pop, molt més immediat. I d'allà surt la cançó que posarem ara, Trash, una celebració una mica descarada, ser jove, diferent, i sobretot de no demanar permís a ningú. En fi, coses dels grups dels 90 i del Britpop. El Doctor Music, els Suede, doncs deu dir no, si eren una banda molt important. I aquesta és la manera que tenim de recordar-los amb aquest Trash.

però compte que qui volia veure Suede es perdria una petita sorpresa oculta del festival, els Morchiva. Bé, venim de Suede, una de les bandes més, més reconeixibles del, del Britpop. I ara ens anem cap a, cap a Londres, a part trobar-nos a Morchiva, que era un grup que encara estava començant a construir aquell so entre el Britpop, el pop i l'electrònica. El seu primer disc, de títol Who Can You Trust, acabava d'aparèixer aquell 1996. I encara, bé, encara faltaven uns anys perquè arribessin els seus grans èxits. Però escolteu, era el que passava en aquell festival. Podies tenir Suede fent pop-rock davant de milers de persones, gairebé al mateix temps, els Morchiva introduint aquella sonoritat més, més hipnòtica, més electrònica i nocturna amb un escenari més petit. I ara es farà una miqueta de trampa, perquè els Morchiva de 1996, ja us ho he dit, encara no havien publicat el que em sembla el seu millor disc amb diferència. Però no m'hi puc estar de posar aquest tema, en aquest cas ja us dic, és trampa, és un tema de 1998, però també molt de gust a posar, és Big Calm, Morchiva.

Bé, avançada la nit del primer dia, la primera jornada de festival, ens trobem amb un altre dels nombrosos grossos. Ens trobem amb Sepultura. Mireu, és curiós el que va passar amb Sepultura el 1996, quan van publicar l'LP Roots. Sepultura era un grup de metall molt dur, veus culturals i aquestes coses, amb la particularitat de la seva procedència, eren de Brasil. Havien tingut algun hit. Recordem que als 90 els grups de heavy podien tenir hits, parlo de cançons com Territory, però encara estaven, això, al seu nínxol. Com van passar Sepultura de ser un grup de metall, de nínxol, a ser tan populars? Bé, en aquella època el Sepultura van viajar a la regió del Mato Grosso, a Brasil, i van treballar amb els membres de la comunitat indígena Xavante. Van incorporar cant, percussió i d'altres elements tradicionals al disc. I el resultat és Roots, metall pesadíssim, sí, però amb una identitat brasilera molt més evident. I el tema Roots, Bloody Roots, es converteix en una mena d'himne. I també hi ha una altra clau, la MTV. A mitjans dels 90, MTV estava començant a fer molt més accessible el metall o sonoritats més extremes. Sepultura apareixent en programes i videoclips que els posaven davant d'un públic que probablement mai no hauria comprat un disc de death metal. Sepultura no van arribar al gran públic perquè suavitzessin el seu metall. I van arribar quan van deixar de preocupar-se per sonar com qualsevol altra banda de metall. Aquest disc, Roots, doncs, converteix Sepultura en una banda enorme, però ves per on, aquell mateix any, en Max Cavalera, el cantant i d'alguna manera líder espiritual, abandona el grup. El detonant immediat va ser la mort de Dana Wells, que era el fillastre d'en Max i una persona doncs, molt propera a la banda. Després de la tragèdia i del funeral, la resta del grup va decidir continuar treballant amb la seva nova direcció i la nova direcció professional i fer doncs més música abans que en Max ho considerés apropiat. Tota aquesta tensió acumulada va acabar amb la sortida d'en Max Cavalera a finals de 1996, precisament, i amb això diguem-ne que es va acabar la popularitat de Sepultura, que bé, en realitat a nivell massiu, diguem-ne, a nivell de popularitat no dins el nínxol de metall, sinó a nivell més massiu, doncs podíem dir que va ser força fugaç, però va ser una anomalia molt interessant. Anem a veure com sonaven aquells Sepultura de 1935 amb aquell hit que efectivament li podem dir que era un hit que té per títol Roots.

I quan quasi bé tancava la jornada, tenim un dels veritables plats forts, en David Bowie. Aquí vull dir una cosa, compte, el David Bowie de 1996, que no tenia l'estatus de mite intocable que té ara, que és mort. Vull dir, si ara ressuscités en Bowie i fes un concert a Barcelona, segurament doncs faria un parell d'estadis olímpics, posem-ho així. Però no ens enganyem. Recordem una cosa, el 1997, a la seva única data a l'estat espanyol, va haver de moure el seu concert, que estava programat per la plaça de Toros de les Ventes, cap a la sala Aqualung de Madrid, per baixes vendes. Parlem de que va vendre 3.000 entrades. Així que sí, el David Bowie era el plat fort, que tancava, evidentment hi hauria DJs i cosetes així, però tancava la programació potent del primer dia del Tour Music Festival, però està bé posar les coses en perspectiva. Va, ara sí, escoltem un dels hits que tenia en David Bowie aleshores. Això és Strangers When We Meet.

El dia de dissabte, el festival s'iniciava amb una munió de grups catalans i grups espanyols, però no seria fins a les 7 del vespre quan apareixia la primera Patum a l'escenari, amb una hora que em sembla força matinera per un tio com en Lou Reed. Un cop més, segurament el record de Lou Reed no és tan inflat com el que tenim ara mateix en David Bowie, però la gent no esperava Lou Reed com a un gran a nivell contemporani, sí com una llegenda que als 15 anys que separaven de la dècada dels 70, bé, només havia fet un disc veritablement important, al New York, de 1989. Un cop més, si ressuscités en Lou Reed i toqués a Barcelona, segur que seria cap de cartell a Primavera Sound, però les coses no eren així al 1996. Malgrat això, el públic sí, el públic era conscient de que tenien davant una icona que començava el seu concert amb la mítica Sweet Jane.

Ara fem una parada amb un nom que probablement avui dia no us diu gaire, però que el 1996, dins de l'escena alternativa catalana, era molt més conegut del que ens podríem imaginar. Afraid to Speak in Public, un grup que havia aconseguit convertir-se en una de les bandes de referència de l'underground barceloní, amb aquell estil que els feia ser com una mena de Faith No More nostrats. Van publicar discos, van tocar en sales i festivals importants i, sobretot, van aconseguir una cosa que no era gens fàcil, tenir prestigi dins d'una escena que, bé, encara era molt petita. I potser per això la seva història té una mica de paradoxa. Quan semblava que podrien fer el salt, la banda va desaparèixer relativament aviat i el seu nom va quedar molt més associat a aquella escena dels 90 que no pas al que seria una carrera llarga. Aquesta és The Difference, d'Afraid to Speak in Public.

I el que dèiem de David Bowie o de Lou Reed ve sent exactament el contrari del que va viure la següent estrella que pujava a l'escenari del Doctor Music Festival, l'Iggy Pop. La carrera dels tres, Iggy, Lou Reed i David Bowie, està clarament relacionada entre si, sobretot als anys 70. Però mentre que Lou Reed, als 90, tenia una carrera més vista com de vella glòria. I en David Bowie navegava entre les seves diferents bandades estilístiques, algunes més acceptades i d'altres menys acceptades pel gran públic, la carrera de l'Iggy Pop, als anys 90, estava sorprenentment viva i d'actualitat. Després de passar uns anys 80 força durs, als 90 doncs va trobar l'espurna. Es va fer envoltar també de músics amb talent, de gent que triomfava al rock dels 90 i que tenia l'Iggy Pop com a una referència. I que estava encantada de treballar amb ell, com l'Slash i el Duff dels Guns N' Roses. En una època en què els Guns N' Roses, no oblidem, era el grup de rock més important del món. Total, que l'Iggy Pop el 1990 publica un gran disc de títol Brick by Brick, i el 1993 doncs un altre de títol American Caesar, i de sobte una mòmia del passat com l'Iggy Pop apareix a l'MTV i derivats, i arriba a una generació, la meva, que honestament no coneixíem el seu passat, i això de dir Estugis ens sonava a llegenda antiga però que no havíem escoltat mai. Personalment, per mi, a mitjans dels 90, Iggy Pop era tan actual com podien ser-ho, no sé, els Stone Temple Pilots. El 1996, l'Iggy Pop presentava un disc una mica inferior a les anteriors, a títol Naughty Little Doggy, però la seva presència escènica continuava sent demoledora. Això és Wild America.

Però segurament, i si parlem de popularitat, el cap de cartell de dissabte era pels britànics Blur. Quan Blur arriben al Doctor Music Festival al juliol de 1996, ells són una de les bandes més grans al planeta, però també estan vivint un moment estrany. Només un any abans havien protagonitzat amb Oasis la gran batalla de la Britpop, aquella història que ara sembla com molt de les coves d'Altamira, però allò de la batalla de qui guanyaven singles entre el single Country House de Blur contra Roll With It de Oasis. Blur contra Oasis, Damon Albarn contra els Gallagher, etc. I bé, Blur havien guanyat aquella batalla, però, curiosament, mentre la resta del món encara parlava de Britpop, els Blur començaven a estar-ne una mica farts. I aquí és on 1996 es converteix en un any importantíssim per ells. El guitarrista Graham Coxon volia allunyar-se del pop més convencional, introduir guitarres més brutes, més un so més americà, més alternatiu. I en Damon Albarn, el cantant, per la seva banda, començava a interessar-se per sons molt diferents. I tots dos estaven empenyent la banda cap a un lloc que encara no sabien ben bé quin seria. El resultat arribaria l'any següent, amb Blur, el disc, en aquest cas el disc homònim, un LP que trenca amb el Britpop i que conté Song 2, aquella cançó de només 2 minuts que acabaria convertint-se en un dels grans himnes dels 90. Per això podríem dir que el 1996 va ser l'any en què els Blur van deixar de voler ser Blur, i el Doctor Music encara els podem escoltar en aquella frontera entre ser els reis del Britpop i ser la banda que estaven a punt de reinvertir-se. Bé, i això és The Universal.

Sona encara de Universal, que si no és la meva cançó favorita de Blur, poc li falta. Però bé, encara quedava un plat fort aquella nit de 1996, més metall, en un exemple d'eclecticisme que en riu tanto del Primavera Sound. Slayer, bé, no tancava la nit, que sorrava més electrònica amb Underworld, amb Ben Wilcox o amb DJ Sideral, però pel que rock es refereix, Slayer posaven la cirereta aquella nit al pastís. A 1996, Slayer ja no eren una banda underground, eren una de les grans institucions del thrash metal, amb més d'una dècada de carrera i discos com el Raining Blood o el Seasons in the Abyss, que convertits en referències absolutes pel gènere. I precisament aquell any arribaven amb In Dispute Attitude, un disc molt més punk del que podria esperar-se d'ells. Bé, abandonem la calma dels Blur i escoltem Seasons in the Abyss, Slayer.

i ens plantem el diumenge 14 de juliol de 1996. Nene Cherry, que havia estat, Nene Cherry havia estat una de les cares més famoses del pop a finals dels 80, el seu primer disc, que havia partit el Roll Like Sushi, havia estat un èxit internacional amb cançons com Buffalo Stance, que barrejava doncs això, el hip-hop, el pop, el soul i una miqueta de música electrònica, quan aquella combinació encara sonava gairebé revolucionària. Bé, el 1996 tornava a l'escena després de certes complicacions de salut amb el disc Man, que contenia, per exemple, la cançó 7 Seconds, la seva col·laboració amb Yusuf Dur, que va ser un gran èxit. De fet, era un single de 1994, però que la tia va incloure al disc dos anys després. Però bé, també tenia un single com Woman, que la va fer tornar a les llistes d'èxits, etc. Però el 1996 la Nene Cherry ja no estava simplement repetint aquella fórmula, tornava doncs, amb un disc més personal, més experimental. Si una cosa es podia dir al festival és que era una mica blanc, però també tenia la seva petita quota negra. Va, que és, això és Woman, Nene Cherry.

0: Quan pensem en el Doctor Music dels 40, hi ha un festival americà que funciona gairebé com el seu mirall, el de Lollapalooza, el festival que va crear el 1991 el Perry Farrell dels Jane's Addiction i que havia nascut com una gira itinerant que barrejava rock alternatiu, punk, rap i música industrial. I això és important. No es tractava només d'anar a veure bandes, sinó d'alguna manera com bé de formar part d'una escena. El Doctor Music agafa aquella idea i la porta a Europa amb una diferència fonamental. En lloc de recordar als Estats Units, construeix durant uns dies una mena de ciutat musical enmig dels Pirineus. Dos festivals diferents, però la mateixa intuïció, l'aposta per l'eclecticisme, que també incloia números teatrals de comedians, per exemple, o fins i tot un espectacle que venia directament de Lollapalooza, precisament una mena de circ alternatiu, o fins i tot espectacle de freaks, el Jim Rose Circus. Però continuem amb més música que sonava aquell dia de diumenge, una mica de sitjars a càrrec de Galliano, Prince of Peace.
1: The time has come when we may run to the hills, to the mills, in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong. To a race or equal, the creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in the universe of prayer for every man.

I si havíem tingut en David Bowie, l'Iggy Pop i el Lou Reed, el diumenge tornàvem a tenir a l'escenari amb una vella glòria dels 70, la Patti Smith. La Patti Smith, bé, el 1996 no està precisament en el moment més àlgid de la seva carrera. Ja té 49 anys, però fa anys que estava allunyada del negoci musical. Ja s'havia retirat de la música, quasi completament, el 1980 per dedicar-se a la seva família. Però després de la mort del seu marit, en Fred Sonic Smith, que va ser, per cert, guitarrista dels MC5 i va morir el 1994, i també després d'haver perdut diversos amics propers, la Patti havia passat per una etapa molt dura, però aquell any torna, aquell 1996, torna a l'escena musical amb un disc, Gone Again, el seu primer LP en molts anys, i torna amb una cosa que no havia perdut, la seva condició de llegenda. I és que la Reba demostra que no necessitava una gran producció. Ella va pujar a l'escenari amb només un trio i es va posar al públic a la butxaca. També van haver-hi moments particulars, per dir-ho d'alguna manera, com quan va convidar el seu fill Jackson, de 14 anys, a tocar una versió de Smoke on the Water. També va recitar People Have the Power sense música. I en un moment absolutament èpic, fins i tot va arribar a aparèixer en Tom Verlaine, el mític Tom Verlaine dels Television, per tocar amb ella. I encara més, per si fos poc, amb Michael Stipe, cantant dels R.E.M., dels REM. També va pujar a l'escenari amb la Patti Smith, va tocar el baix a la cançó Summer Cannibals i també va participar després en temes com Horses o Gloria. Eren molt amics en Michael Stipe i la Patti Smith. De fet, aquell any els REM havien publicat el seu disc New Adventures in Hi-Fi i ella cantava el primer single. Així que sí, Patti Smith arribava com una llegenda, però aquella nit va demostrar que les llegendes també poden tornar a començar. Escoltem Summer Cannibals.

Aquell diumenge, darrer dia del festival, vam tenir una de les anècdotes més recordades amb l'actuació dels Bad Religion, uns Bad Religion que quan arriben l'any 1996 ja no són precisament uns desconeguts. Portaven més de 15 anys demostrant que el punk podia ser ràpid, melòdic, però que també tenia la seva vessant comercial. Tenim, de fet, un parell d'episodis al Bar Tiki de Ràdio Mollet dedicats al punk pop dels anys 90. El 1994, Bad Religion havien publicat el disc Stranger Than Fiction, el seu LP més venut fins aleshores, però també aquell mateix any havien perdut el guitarrista Brett Gurewitz, que va abandonar temporalment la banda. El 1996, el grup torna amb el disc The Great Race, ja sense en Brett Gurewitz, i amb en Brian Baker, antic guitarrista del Minor Threat, ocupant el seu lloc. I arriben a l'Escalarre amb aquella... Bé, arriben com a grans triomfadors. Però no a tothom li va semblar igual. L'imatge que tenim tots a la retina d'aquell concert va ser quan un xaval, que no tindria més de 16 o 17 anys, va pujar a l'escenari. El cantant, en Greg Graffin, el tracta bé al principi, però el noi se li atansa i li comença a dir «Gordo, calvo», mentre toca el cap i diu «Vendido». Fins que el cantant, que no entén gaire el que diu, però que ja nota que la cosa no és una cunyeta, se li fan els pebrots i el tira empentes per darrere de l'escenari. Anys després, un diari local, nacional, va localitzar aquell noi i el va entrevistar, i ell es justificava dient que ja havia estat fan dels primers Bad Religion, però que s'havien aburguesat. I tot i que puc entendre el noi, a cap i a la fi, això és punk rock, és encomiable que en Greg Graffin no li toqués la cara, perquè realment s'ho mereixia. En fi, en general, l'actuació dels Bad Religion es converteix en una petita aventura, amb problemes tècnics, interrupcions, en fi, un concert força accidentat que no impedeix que la banda continuï disparant cançons a tota velocitat. Va, això és This is just a punk rock song.

I a tota velocitat serà jo, perquè se m'està menjant el temps, perquè ja arribem a la recta final del programa i també del festival. Deixem el punk rock de Bad Religion per rebre Moloco, un duo format per la cantant Roisin Murphy i el productor Mark Brydon. Ja vam parlar d'ells l'any passat també a l'episodi dedicat al house. Bé, Moloco el 1996 encara no són les estrelles de l'electrònica que arribarien a ser, pues re, un poc, dos o tres anys després. El seu primer disc, Do You Like My Girlfriend, acaba de sortir i encara estan construint el seu públic. Però ja tenen una fórmula molt particular, barrejant doncs, la música house, que els caracteritzava, però també amb una miqueta de funk, de pop, i aquella actitud estranya teatral que portava el Roisin Murphy. El gran èxit encara trigarà, però arribarà amb Sing It Back, aquell mític hit de 1999. Però de tota manera, el Doctor Music ja hi ha en aquests Moloco que apunten cap al futur, i escoltant un tema com Fun For Me, és fàcil entendre per què aquella barreja tan difícil de classificar acabaria funcionant tan bé.

Un dels darrers clubs de rock de diumenge a la nit eren els Buenas Noches Rose, que són una d'aquelles bandes que explica molt bé què estava passant amb el rock espanyol a mitjans dels 90. Ells venien de Madrid i havien recuperat una idea que semblava una miqueta passada de moda, una banda de rock amb guitarres i un rotllo més aviat clàssic. El seu primer disc, de títol Buenas Noches Rose, havia aparegut el 1995 i es va convertir ràpidament en una de les grans esperances del rock estatal. Ells no eren una banda de rock alternatiu, almenys no a pel que musicalment es refereix. El seu era un so, el que us dic, més aviat de rock setantero, i tothom tenia la sensació de que podien arribar molt amunt. I precisament per això la seva història és una mica tràgica. Van pujar molt de pressa, però també van caure molt aviat. El 1996, quan arriben al Doctor Music, estan pràcticament en el seu moment de màxima projecció. Ja tenien prestigi públic i aquell aire de banda que semblava destinada a fer coses grans, però la trajectòria seria curta. El seu cantant, en Jordi Skywalker, un dia, sense gaire més explicació, va marxar, va desaparèixer, va deixar el grup, els va deixar penjats i mai no va tornar, i tot se'n va anar en orris. I potser per això escoltar-los avui genera una miqueta de nostàlgia, perquè és el so d'una banda que el 1996 encara no sabia que estava vivint el seu moment més alt. Va sentir el tema homònim, Buenas Noches Rose.

Per entendre fins a quin punt el Doctor Music Festival de 1996 va ser una bomba, hem de recordar com era el panorama de festivals a Espanya just abans d'aquell estiu. Ja hi havia coses interessants, per exemple l'Espàrrego Rock, nascut el 1989, que s'havia convertit en un referent del rock alternatiu. El Festival Sonar, des de 1994, que estava inventant una nova manera d'entendre la música electrònica, fins i tot el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que acabava de néixer el 1995 amb una aposta molt internacional i indie. I també el Festimat, que començava també a créixer. Però cadascú tenia el seu territori i, sobretot, encara eren esdeveniments en etapes molt primerenques i que, mireu, hi havia 3 o 4 a tot l'estat. No hi havia 30 o 40 com avui dia. I, sobretot, el que encara no existia era un gran festival internacional multigènere capaç de reunir en el mateix carrer, doncs en David Bowie, o l'Iggy Pop, o els Blur, o el Suede, o Sepultura, o Nene Cherry. Però era un festival caríssim i deficitari. El primer any el pressupost era d'uns 400 milions de pessetes, uns 2,4 milions d'euros. I van tenir pèrdues de 50 milions de pessetes, unes 300.000 euros, amb una assistència que superava les 27.000 persones. En 1997 repeteixen amb unes dades similars. El 1998 tenen enfrontaments a la Generalitat i s'emporten al festival a Estudiant.

0: suburbs. They're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Jamaica and Roma.
1: I ja ens anem, marxarem reconeixent que no, per si algú s'ho pregunta, no vaig ser-hi al Doctor Music Festival de 1996. M'hagués agradat, però jo només era un xaval i el festival era força inaccessible per un noi com jo. Ho vaig viure per televisió i ha estat un plaer recordar-ho amb vosaltres. Per ara, bé, us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu. Encara és estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica. Ens retrobarem la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sorra als peus.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
1: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda divendres amb tots vosaltres avui, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, a X, a Instagram, a tot arreu. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de marxar, arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent de bé que us apunteu a una nova aventura musical en la nostra primera edició de la 24a temporada en antena. Un programa que, com l'últim de factura estàndard de la passada temporada, tindrà a les dones com a protagonistes. Salutacions i abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rereguarda, i d'un servidor davant del micròfon. Gent de bé que avui us conduirem per una edició estrictament femenina en la qual visitarem tres continents.

continents. Iniciarem el viatge a Finlàndia amb un deliciós trio de música instrumental. Tot seguit ens acostarem a Sicília per gaudir amb la música d'una sensacional cantant i violoncel·lista d'origen irlandès. En la secció Tot Terreny, tres presentacions més d'incontestable qualitat. Des del Regne Unit, un artista del territori del folk underground. Des d'Argentina, la nova obra d'una de les músiques més prolífiques del país sud-americà. I des de Taiwan, un quintet femení de folk contemporani autòcton. Per concloure la singladura, anirem a Califòrnia amb la música magistral d'una artista iraniana que interpreta sons clàssics perses. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia d'àlbum anomenat Milen Mai Semisa, obra del trio Freta. Tres virtuoses que amb violí i violoncel de cinc cordes i piano construeixen un singular i preciós univers instrumental de folk contemporani, tal com comprovarem tot seguit amb l'audició de tres perles consecutives del disc Milen Mai Semisa. Paisatges mentals, el seu flamant debut discogràfic, Norco Kuja, Laulanta i Sujis Estocolmis.

Mi Helen Maisemisa, vet aquí la magistral òpera prima del trio del Cinqui Freta. Tres joves virtuoses que ens delecten en la primera edició d'aquesta nova temporada de Més Enllà amb el seu original i inconfusible estil de folk contemporani, on un subtil transfons de música clàssica dona a totes les composicions un aroma ben especial. Freta està format per Vive Virtanen amb violí de 5 cordes, Berna Kilmanen amb piano i Carolina Stenbach amb violoncel de 5 cordes. El trio explora les vastes possibilitats del piano i les cordes dins de la música folk moderna, dibuixant amb gran talent interpretatiu històries plenes de color a través de les seves pròpies composicions. La música s'inspira en sentiments com l'alegria, la quietud i la nostàlgia, així com en llocs de la seva ciutat, Helsinki, que per alguna raó han esdevingut significatius per a les joves membres del trio. Com no podia ser d'una altra manera, Vive, Berna i Carolina es van conèixer a la prestigiosa Acadèmia Sibelius, on va néixer la idea de donar vida a un projecte amb composicions pròpies impulsades pel desig de crear quelcom de nou i molt personal. És per això que la música brillant de les finlandeses Freta és absolutament inconfusible i sense parangó en el panorama musical del país nòrdic. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces instrumentals meravelloses de Mielen Maisemisa. Esperem que el primer capítol d'una llarga història de música en mayúscules, Kaukaisus i Lumikaus Hutikusam.

Seguim endavant en la nostra edició número 934, primera de la 24a temporada a l'antena d'aquest humil però ambiciós programa musical radiofònic nascut el 3 d'octubre de 2003. I després de tant de temps, no parem d'afegir noves i sublims artistes a la nostra ja extensa discoteca. Marxarem tot seguit cap a l'illa de Sicília, però no pas per escoltar música tradicional autòctona. Rewilding, editat el passat 26 de juny, és un treball sorprenent de la compositora, cantant i violoncel·lista irlandesa Bronagh Slevin, jove agosarada que explora la intersecció de la poesia i la música, fent sonar les vores de la veu i del violoncel per redescobrir cançons ancestrals de la seva terra d'origen. Ja hem comprovat moltes vegades que el violoncel és un d'aquells instruments que per si sol pot donar un fonament consistent a músiques de caire minimalista, com seria el cas d'aquest nou àlbum de la talentosa Bronagh Slevin. Música genial que es mou en territoris sonors molt eclèctics, des de l'electrònica fins al folk alternatiu, passant per altres gèneres contemporanis. Rewilding habita justament en l'univers del folk d'avantguarda, un àlbum on els sons d'inspiració tradicional irlandesos passen per un subtil sedàs d'aromes mediterranis, adquirits sense remei pel fet que Bronagh és veïna de l'illa de Sicília, com dèiem abans. Us deixem amb tres perles consecutives del nou disc de Slevin.

The Wilding, així s'anomena el disc fenomenal que tenim entre mans en aquests moments. Última obra de Bronak Slevin, de la qual acabem d'escoltar sense pausa tres delícies. Da Sui Lagam, Mother I Feel You i Black is the Color. Tot i ser jove, la violoncel·lista irlandesa instal·lada a l'illa italiana de Sicília no és pas una nouvinguda en el planeta musical, tot i que cal dir que fins ara s'havia mogut en projectes que estan força lluny del que nosaltres anomenem músiques d'inspiració tradicional. Les composicions de Rewilding estan inspirades en cants rituals i en l'escolta profunda, amb les lletres motivades per una simbiosi commovedora entre la veu i el violoncel que ens convida a recórrer el camí salvatge de tornada a nosaltres mateixos. Les textures mediterrànies s'entrellacen en aquest treball discogràfic amb la melodia irlandesa, barrejant sons antics amb tocs d'electrònica, on l'hipnòtic marranzano, l'arpa de boca siciliana i la tabla es troben amb la flauta, el saxo i el xiulet de llauna per surar i elevar-se entre les veus, en capes i el violoncel. Com veieu, la gosadia de Bronak Slevin és ben significativa, obrint nous camins per a les músiques de la seva terra natal, amb tot de pinzellades de tradicions mediterrànies i sons contemporanis. Us deixem amb altres dues peces fabuloses del nou disc de Slevin, Purple i Mujeres, aquesta amb bona part de la lletra en castellà.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Continuem avançant en aquesta edició de Més enllà estrictament femenina. Un programa especial per aquest motiu i també pel fet que és el primer dels 52 programes, inclosos els estiuencs, que emetrem durant la nostra 24a temporada en antena. Anem ara a Terres Britàniques per tastar el nou treball d'una veterana artista que es mou com peix a l'aigua en el terreny del folk underground. Procedent del nord-est d'Anglaterra i resident a Londres, Alison Cotton ha editat enguany el disc The God's Law, obra que denota una poderosa reformulació de totes les coses que fan que la seva música sigui tan transportadora i immersiva, però amb una ressonància emocional més profunda, resultat d'un període de pèrdua personal i d'agitació. Amb aquesta visió arrelada en pensaments i emocions íntimes d'Alison Cotton, es compleixen gairebé 30 anys d'aventures musicals de la compositora, multiinstrumentista i cantant anglesa, els primers 20 com a part de diverses i aclamades formacions de territoris folk, i els darrers 10 en solitari. En aquesta darrera dècada, Cotton ja s'ha consagrat entre els millors, i avui ho constatarem amb l'audició de tres estupendes peces de The God's Law, el seu nou àlbum, The Night It Darkens All Around Me, la breu instrumental de Final Harvest i A Storm in Morwenstow.

La següent proposta musical ens condueix cap a l'hemisferi sud, concretament al continent americà i, per ser del tot precisos, a l'Argentina. Allà ens retrobem ni més ni menys que amb la brillant i genial amiga Mariana Maceto, una artista tan talentosa com prolífica que recentment ha editat el seu 11è treball discogràfic, un disc anomenat Pacífica, amb el qual la bonaerense ens torna a captivar amb les seves qualitats com a compositora, lletrista i intèrpret. Recordem encara quan, ja fa un bon grapat d'anys, vam conèixer personalment Mariana Maceto gràcies a una divertida entrevista telefònica ben especial. Aleshores, sense cap acord previ, teníem preparades unes preguntes per Mariana que pràcticament no vam haver de fer. La fluïdesa verbal de bona part de la població argentina es va fer palesa en aquell moment, quan Maceto ens va explicar espontàniament tot allò que volíem saber. Tot plegat va estar més a prop del monòleg que de l'entrevista, però nosaltres, i suposem que l'audiència d'aquella edició de més enllà, vam xalar de valent. Des d'aleshores no hi ha hagut disc de Mariana Maceto que no hagi sonat en el nostre espai radiofònic. Així que ben contents estem de compartir amb vosaltres tres peces magnífiques de Pacífica, el més nou i multilingüe de la de Buenos Aires, Lado, Li Prima Die i Mandato.

tornem a canviar de continent, tot traslladant-nos a l'illa de Taiwan, territori que de tant en tant ens sorprèn amb fantàstiques propostes musicals. En el cas que avui ens ocupa, amb les polifonies femenines com a eix central del projecte. El grup TBT, sigles de Taiwo Ballads Troupe, va néixer l'any 2004 en una escola de primària de la localitat de Pingtung, per iniciativa de Kamake Balaule, artista que va treballar estretament amb els ancians tribals per documentar les melodies tradicionals de Paiwan i la polifonia vocal. Després va transmetre acuradament aquestes cançons a les membres de la companyia, unes nenes que, quan han esdevingut adultes, han continuat endavant amb aquest projecte singular de recuperació de la cultura musical atàvica de l'illa, tot transmetent aquestes cançons a una nova generació que esdevé guardiana d'aquestes polifonies vocals. Kibaljuk, el títol del disc que tenim entre mans, significa metamorfosi, una denominació ben adequada que reflecteix tant l'evolució de les balades tradicionals amb arranjaments contemporanis com el viatge de les cinc cantants de Taiwo Ballads Troupe, músiques que han passat de ser estudiants de la tradició a intèrprets reconegudes i aplaudides arreu del món. Us deixem uns minuts amb quatre delicioses peces de Kibaljuk, el nou àlbum de les taiwaneses Taiwo Ballads Troupe, Shukai Ya, Lial Selem, Shipi Ya Pilik i Kaiyi.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Més Enllà número 934, primera de la 24a temporada en antena. I ho farem encara amb una última proposta musical estrictament femenina que, a més, ens transporta a territoris musicals ancestrals, concretament els de la música clàssica persa. Bahar Movahed és una virtuosa artista iraniana resident des de fa molts anys a Califòrnia. Together Yet Alone, el seu nou àlbum, editat el passat mes de maig, trenca un silenci discogràfic de gairebé 14 anys després de l'edició l'any 2012 del disc Globet of Eternal Light, un treball aclamat que la va situar com una de les més importants intèrprets mundials dels sons atàvics de la seva terra d'origen. Together Yet Alone és un treball discogràfic que s'ha anat cuinant a foc lent, potser massa lent i tot, però l'espera ha valgut la pena. En una col·laboració a llarga distància, Bahar Movahed va composar des de Califòrnia durant el confinament de la Covid-19 les peces del disc i va començar a assajar-lo a través de WhatsApp amb Navid Degan, un dels músics i compositors clàssics més respectats de l'Iran, resident a Teheran. En una estada express de només 3 dies a la capital iraniana l'any 2021, Movahed va tenir temps d'enregistrar les seves composicions en l'estudi amb l'experimentat Gamar Ensemble, orquestra de 14 músics comandada per Degan. El resultat ha estat simplement sublim. Us diem adeu per avui amb algunes joies de Together Yet Alone, el nou i esperat treball de la iraniana resident a Califòrnia, Bahar Movahed. Early Spring, Crack of Dawn, Together Yet Alone, Jest i, si queda temps, alguna més. Som al vostre abast a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més. Arrenquem amb la dolça veu de K-Star. Benvinguts al Jazz Batussi.

arrencat amb la veu de K-Star, que feia la seva versió del famós tema de l'estàndard de Cole Porter, It's All Right With Me. O sigui, per mi m'està bé, a mi ja em va bé. La cançó explora la complexitat emocional d'estar amb algú, entre cometes, nou, mentre encara se sent la presència d'un amor passat. Diu, no són els teus llavis, però són uns llavis temptadors. Així ho escrivia el senyor Porter. Doncs sí, avui la temàtica va d'això, amors, desamors, infidelitats i tota mena de combinacions passionals. Com el que ens explica el gran Big Joe Turner. Ens parla de la seva relació amb una dona casada, Married Woman.

era la bauassa de Big Joe Turner, que cantava el seu enamorament amb una dona casada. I ara escoltarem com Monsieur James Brown feia l'adaptació d'un dels hits de Hank Williams, o sigui, el padrí del soul, cantant una composició del padrí del country. I és que és igual l'estil musical, tots parlem en realitat dels mateixos sentiments. En aquest cas, el bo de Brown explica el sentiment de culpabilitat d'un cor infidel. Això es diu Your Cheating Heart.

una boja adaptació del Cheering Heart de Hank Williams de la mà de James Brown. I ara anem amb un tema que ja ha sonat aquí al Jazz Batussi, però que per la temàtica d'avui ens ve perfecta. Es tracta de Hey Missy Jones, en la veu de Jimmy Witherspoon, i també ens parla de l'assumpte que el protagonista de la cançó té amb un amant, de com s'ho fan per veure's, etc. Ja m'enteneu. Anem, doncs, amb aquest Hey Missy Jones.

0: Sentíem primer a Jimmy Witherspoon amb un tema del disc Hey Mrs. Jones, un àlbum super reaconsellable, amb una producció impecable i amb una banda plena de noms il·lustres, Ben Webster, Teddy Edwards, El Palmer, etc. I després hem seguit amb The Snake, un tema que va fer famós Oscar Brown Jr. i que avui ha sonat en la veu de Al Wilson. The Snake ens parlava de l'eterna temptació, sabent que la serp ens portarà problemes, ens portarà de cap, la deixem passar de totes maneres. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tu, si avui estem en el món de les altes i baixes passions, gelosia, infidelitats i amors extrems a ritme de soul i ritme en blues. Ara farem passar a Solomon Burke cantant el tema de l'entusen Fora de la meva vida, dona.
1: You done hurt me, broke my heart, and played me for your fool.

Sí, senyor, era la impressionant veu de Solomon Burke amb Get Out of My Life, Woman, un tema inclòs en el seu disc I Wish I Knew de 1968. I ara tornem a parlar de Mrs. Jones perquè torna a ser protagonista de la propera cançó. No sabem d'on ve això de Mrs. Jones. El que sí sabem és que els compositors de Me and Mrs. Jones, que és el tema que sentirem, Kenny Gamble i Leon Huff, esmorzaven cada dia en un cafè situat sota les oficines de Filadèlfia Internacional, a la ciutat de Filadèlfia, on van començar a observar un home que cada dia es trobava amb una dona sempre al mateix lloc, més o menys a la mateixa hora. Ella arribava uns minuts després, s'asseien junts, escoltaven la mateixa música del jukebox i després cadascú marxava pel seu compte. Uau! Arrel d'això van escriure aquest Me and Mrs. Jones.

Eren els Tower of Power fent aquest Me and Mrs. Jones, el tema que va fer popular el cantant Billy Paul. I ara escoltarem a Little Milton, cantant, guitarrista de blues, que va fer moltíssima feina a la dècada dels 60 i que, a part de cantar i tocar, va composar un munt de hits a cavall del blues, del soul, del rhythm and blues. La seva millor època va ser publicant amb Chess Records, on va treure singles tan gustosos com aquest Qui enganya qui? Who's cheating who?

segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja és Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. Seguim amb més temes d'amors tòxics, infidelitats i gelosia. Ara tornarem a sentir la veu del crooner del blues, de Jimmy Witherspoon, que li diu a la seva estimada: fugim junts, fugim de la ciutat. I'm gonna move to the outskirts of town.

doble ració. Primer hem anat amb Jimmy Witherspoon i després hem fet passar a Big Mabel, que ens explicava que tenia un pressentiment. Algú volia endur-se el seu home, liar-se amb la seva parella. Per trencar el rotllo binari de Big Mabel, anem amb el rei barra reina del rock and roll, Little Richard, que el 1968 es marcava un disc increïble, Get Down With It, una col·lecció brutal de rhythm and blues, soul, rock and roll, com n'hi vulguis dir, amb temes tan seductors com aquest, Necessito Amor.

Increïble. Energia Soul del gran Little Richard. Un disc poc conegut d'ell, però que és un dels nostres favorits de la seva segona etapa, de la seva segona època, per dir-ho així. Va sortir amb el segell OK i està ben produït, ben tocat, sona genial. Molt, molt recomanable. Anem ara amb més pólvora negra. Ara li toca a l'altra reina, Aretha Franklin. En aquest cas, es deixa de subtilitats i demana allò que li ve de gust. Un amant dur, un amant salvatge que li faci veure les estrelles. A veure què us sembla aquesta petició desfermada d'Aretha Franklin, Rough Lover.

com sonava la veu d'Aretha Franklin amb aquest Rough Lover, un tema en el que s'allunyava de la seva versió gospel i tirava pel dret amb els instints primaris. Sí, senyora. I ara, per elevar la passió de la cintura cap amunt, anem amb la veu de James Carr, que ens diu que està enamoradíssim, que està boig per tu. El sentim fent un duet amb Betty Harris, una veu important en l'escena del soul de Nova Orleans dels anys 60 del passat segle. Això és I'm a Fool for You.

Molta teca soul en aquests dos temes que acabem de sentir. Primer, el duet de James Carr amb Betty Harris i després l'emperatriu del soul, Etta James. I ara anem fins a Memphis, als estudis de High Records, per escoltar una de les veus femenines més identificatives del soul sureny, Ann Peebles, que avui ens canta aquest amor a temps parcial. Sí, sí, no pot ser un amor a full. Ens hem de veure de tant en tant i d'amagat. Part-time love.

Era la veu, era la passió de la gran Ann Peebles, que ens parlava del seu amor prohibit. Manyac, se'ns acaba el temps, hem de guillar. I avui ho farem amb l'adaptació que el guitarrista i cantant Bill Kirchen va fer del tema de Shorty Long, El dimoni vestit de blau, Devil with the Blue Dress.

0: son.
1: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
2: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba. No hi ha temps per més. Avui hem tingut gelosia, infidelitats i amor extrem. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

escoltes, ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.